0: Som energia. Som el que mengem. Som transformació. Som cíclics. Som aigua i sol. Som terra. Amb Pili García.
1: Entreguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
2: Bon dia, oients de Som Terra. Jo us vaig parlar de les instal·lacions i de les activitats de la residència de l'Escola Agrària d'Alfarràs, però em va quedar per explicar-los el funcionament d'una part fonamental de l'escola, la zona de menjador i de cuina. Aquesta part de l'escola està ubicada en un extrem de l'edifici principal, amb zones separades com marca la normativa. A l'entrada es troba la zona de rentadores i

0: I tampoc ja podem rentar-los la roba. La vida ha canviat. Si continuem el recorregut, trobem el vestidor del personal de cuina e internat i el rebost. El control alimentari als menjadors escolars és una norma que cal seguir al peu de la lletra. I us sorprendria el control del rebost, l'etiquetatge que hem de fer amb totes les dades d'entrada dels productes, les dates d'elaboració i de congelació, l'ordre i la posició dels aliments, sobretot, per exemple, a les prestatgeries de la cambra frigorífica principal. Tot ha de ser revisat amb una inspecció veterinària que es fa periòdicament. A la vora del rebost hi ha la joia de la corona, la cuina, extensa i ben organitzada. Almenys això és el que ens diu la gent del sector de la restauració que passa de vegades per la casa. Està ben equipada i no cal dir que el menjar es fa a la casa i s'hi serveixen totes les entes, tots els àpats, berenar inclòs. Hi ha alumnes que quan acaba el curs ens diuen que sort que els ve l'època de treballar més fort per rebaixar el que diuen ells també han anat acumulant durant el curs. La cuina connecta amb el menjador, que té un aforament per unes 80 persones i està preparat per ser un autoservei. Quan més ple és aquest menjador és quan fem la festa de Nadal i fem la festa de cloenda de curs. I a la banda oposada de la porta de la cuina hi ha la porta de sortida del menjador on trobem la sala d'esbarjo, on hi ha l'altra joia de la corona de l'escola, l'antic futbolí, que hem de reparar tot sovint, però que resisteix el pas del temps i els saldrocs dels alumnes. He de reconèixer que tot i l'edat de l'escola està ben mantinguda pel personal que hi feineja tot l'any, perquè ja ho sabeu, la millor loteria és treballar cada dia. Espero que us hagi interessat. Fins a la pròxima!
1: Som Terra, amb Pili García.
2: Néstor Serra Domènech, coordinador territorial de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos. Benvingut de nou al Som Terra. Com estàs? Com va tot plegat?
3: Bé, bé.
2: Ja estem a l'estiu.
3: Sí, em falta 4 dies, però ja fot un mes que sembla que hi som.
2: Que ja hi sigui, eh? Sí, sí. Ha vingut amb incendis. Avui podem començar, si et sembla, parlant d'això, de la temporada de la sega, dels incendis, sí, d'aquests dos incendis que ja hi ha hagut a la Segarra, i d'aquesta temporada, bueno, també de la sega, que ha començat una mica més aviat que altres anys, no?
3: Sí, degut a les calors i a les no pluges, pues s'ha avançat. No és que s'hagi avançat la temporada, sinó que s'ha ajuntat molts diguem-ne, molts territoris, vale? S'han ajuntat, que primer començàvem aquí a Ufés, per entendre-nos, després ja anàvem tirant i anàvem acabant, pues, a la Segarra Alta o cap al Solsonès, no? Però ara s'ha ajuntat, la campanya s'ha ajuntat, les calors s'ha fet que tot s'ajuntés. No és que s'hagi avançat, potser s'ha avançat 2 o 3 dies, però menys o menys aquí a Ufés comencen a cosejar a finals de maig, que és el que ha passat enguany. No hi ha res més.
2: Són evitables aquests incendis? O són inevitables?
3: Cada any els pagesos, junts amb els agents rurals i junts amb els bombers, fem trobades, els pagesos estan plenament informats dels protocols que han de seguir. Cada màquina ha de seguir uns protocols abans de començar. Penseu que durant el matí, primera hora, les màquines no cosegen, però els treballadors que porten les màquines estan fent el manteniment, és a dir, limpiar filtres, engrassar coixinets perquè no s'acalentin i puguin provocar. Vull dir que els pagesos i maquinistes, per entendre-nos, el que no volem és perdre l'escollit. Si per això, doncs fem-los, siguin aquests

0: aquests protocols. I després totes les màquines han de portar uns extintors, unes motxilles d'aigua, que tot això ho fem, ho comproven els rurals perquè paren, ho comproven, fan los...
1: Sí, el seguiment, no?
0: El seguiment, sí. Vale, fan el seguiment.
1: Les inspeccions, també, ja, no?
0: Això, fan les inspeccions, no? I penseu que els primers que estem allí sobre el terreny, que veiem si hi ha un foc o no, som els pagesos que avisem i avisem, i si no es deixen, també ajudem a l'extinció d'aquests focs. Vull dir, són inevitables, sí, però bueno, a veure...
1: Té a veure amb les espurnes, no? Podem explicar que llavors...
0: Sí, però hi ha molts... Estem cosechant moltes hectàrees, eh? Vull dir, estem cosechant moltes hectàrees. I d'incidents se'n saben pocs. Vull dir que no... Que la proporció... Vull dir que els pagesos estem fent les coses bé i des de fa molt temps, junts amb els agents rurals i els bombers, estem seguint aquests protocols que heu explicat abans de manteniment, diguem-ne, manteniment. I després totes les màquines, tots els tractors, doncs tenen últims extintors i tot això.
1: Ja ho van preparat, ja ho porten, això.
0: Sí, evitem molts incendis.
1: De tota manera, també en altres ocasions, per temperatures molt altes o per inclemències del temps, s'ha evitat que, no sé, es segués a les èpoques o a les hores de més calor.
0: Va haver uns anys que se va prohibir, però clar, s'ha d'entendre lo cereal quan és més bo de cosechar, vale? O de segar, de cosechar, és al fort de la calor.
1: Clar.
0: Perquè es desgrana, no es pot anar a cosechar a primera hora del matí perquè no
1: bé, a més perquè hi ha més humitat, no, també, no? I això es dolent pel gra.
0: Clar, correcte, la humitat fa que la palla sigui corregiosa, fa que costi més de purgar el gra. Però amb això, vull dir, és recomanable,
1: sí.
0: Ara, la paraula que es diu és recomanable, però amb això també... estem a 40 graus i tot això, però encara no hi hem arribat a 40 graus, estem a 35 graus, 34, 35 graus, vull dir que és una... que està bé, vull dir que nosaltres hem de fer tota la feina, hem de fer la feina, que sempre s'ha fet aquesta feina. L'únic que sí, hem de tenir la precaució, i la precaució hi és, i ja està, vull dir, no hi ha més.
1: Néstor, aquests dies també heu fet denúncies des de Unió de Pagesos, perquè heu notat que, sobretot a finques del Segrià, però m'imagino que això deu passar en general, però en concret ara aquests dies a finques del Segrià, hi ha hagut robatori de coure. Què és això? Què és el que ha passat exactament? Explica'ns-ho.
0: Des de fa molt temps, pues, hi ha robatoris, estan entrant en granges, però bueno, estaven entrant en granges... En granges buides, diguem que tenen el buit sanitari, d'acord? Que tenen el buit sanitari, entraen, sostraient tot el coure que hi havia, sigui fil elèctric, sigui coure de gas o coure d'humificadors, vale? Sostraient, vull dir, venien a la nit, pim-pam, una quadrilla i traient tot el coure. Però és que ara ja no ens trobem que ho estan fent en plena producció, vale? amb lo mal que això causa als animals. Primer, que per bioseguretat una persona aliena amb aquella granja que entri no se sap qui porta o què deixa de portar. I segon, que estén inhabilitant o la calefacció, la llum, els menjadors, les finestres. Això en parlem en granges de porcs. Però tu imagina't, en granges de pollastre, lo dany que pot fer amb una granja si s'entra en plena producció a sostraure aquest coure. I nosaltres el que denunciem que és que els Mossos d'Esquadra facin la seva feina, que ja la fan, que els agents rurals també, si veuen un cotxe sospitós, igual que les persones truquen al 112 i indiquin les matrícules, d'acord, que es faci la denúncia in situ, se faci la denúncia per qualsevol cosa, encara que sigui... No res, un xapo, una pala que es denunci, perquè així queda constància i els Mossos d'Esquadra tenen més recursos. Però ara volem donar-los una petita més ajuda als Mossos, perquè els Mossos fan la feina, però avui els enxampen amb aquests lladres, els enxampen i demà tornen a estar al carrer. I el que no volem és que aquesta multa, reincidència d'aquesta gent, ja que la senyora Parlon vol, la nostra consellera estimada aquí a les Terres de Ponent, vol canviar el codi penal, pues també que miri que hi ha delictes que fan molt mal a la gent, ja no és per la inseguretat que hi ha als carrers de Barcelona, que estic d'acord, ¿vale? Però és que aquí a les Terres de Lleida tenim moltes hectàrees i molts camins i molt territori que estem, no estem abandonats de la mà de Déu, però estem fora de cobertura. Clar, perquè els Mossos d'Esquadra no poden posar una patrulla a cada camí. Hi ha molts quilòmetres i molts quilòmetres de camins. I el que demanem és ajuda perquè aquesta multiresidència pues, no sigui així. Qui la fa, l'ha de pagar. I ja està. Vull dir, arribem aquí.
1: Què suposa per a la pagesia aquests furts, aquests robatoris? Perquè, és clar, potser el valor d'arrencar...
0: El valor econòmic és equis, però el que...
1: Clar, però després ha de tornar a fer tota la instal·lació, però que deu ser X per no sé quan.
0: Però el que passa és el valor que tu tens una granja, tens una activitat, sigui aquest, que robin la bomba de rec amb aquest temps i que no puguis regar i que estiguis a punt de collir. Què és lo que... No és el valor de la bomba que val X, el valor de la collita. Ara que tinguis una granja amb tants porcs o amb tants pollastres que te sostreguin qualsevol cosa i que no pugui fer funcionar la granja en si. Clar, ja no és el valor d'aquell fur, ¿vale? de l'objecte robat, sinó és el valor que hi ha els danys a conseqüència d'aquell fur, d'aquell robatori. El que nosaltres volem és això. No sé com ho farem. De moment no hem aconseguit que hi hagi més recursos de Mossos, que puguem fer les denúncies in situ a la finca o a la granja. Vull dir, ho hem aconseguit. Pues ara, l'altre dia ens vam reunir amb el cap dels serveis territorials, Josep Maria Ibars, i demanant-los això, que li diguin que parlen als fiscals, que parlen al fiscal en cap, que qui la fa l'ha de pagar, almenys durant una temporada, per tindre una miqueta de... No sé, per poder frenar. Perquè tenim por i la constància és que cada vegada perdem més la vergonya, o no la vergonya, no sé com explicar-te.
1: Que estan com... Tens la sensació que hi ha menys impunitat, potser.
0: Correcte, i d'entrar a les granges que hi ha animals, fins ara, mentre hi havia animals, i no es feia, i ara ja amb animals. I ara parlem del Segrià, però d'aquí 4 dies aniran al Pla d'Urgell i d'aquí 4 dies aniran a les Garrigues i aquesta gent va voltant, vull dir, en plena impunitat. I és això.
1: D'acord. Néstor, aquesta setmana també estaràs a Madrid, a la cimera Aviar, es diu així?
0: No, a l'assemblea.
1: A l'assemblea. Me n'he anat jo a la cimera. A l'assemblea. És estatal,
0: cimera, eh? La cimera ho fa en el GSAT. La cimera ho fa en el GSAT. Per allà a França, no ho sé.
1: Però bé, és una assemblea que sí que és d'àmbit estatal.
0: Sí, fan una assemblea aviança, que és l'interprofessional del pollastre a nivell estatal, pues, com a responsable de cultura d'Unió d'Uniones, pues m'han convidat i serà la primera vegada que hi puc anar ja, la pròxima vegada ja us contaré com ha anat i ja està, el que hi ha allí, el que hi ha, el xup-xup.
1: Ai, sí, sí, doncs ja ens ho explicaràs. De moment, quines expectatives hi ha? Fes-nos una prèvia.
0: No, nosaltres anem a escoltar pues, la prèvia es pot dir que suposo que nos diran que tot va... La cosa econòmica va ambient en popa i a tota vela, però hi ha problemes sanitaris. Uh-huh. Tenim la influència aviar, que hem tingut dos focus forts, diguem-ne aquí a l'Urgell i al Medo, a Castilla y León. I després tenim un altre problema que no se'n parla, que no és influència aviar, que és el Newcastle, ¿vale? Que és el Newcastle, que la teníem localitzada al País Valencià i aquesta setmana ha sortit amb una granja a Segòvia. Vull dir que s'està estenent, vull dir que econòmicament la cosa rulla, però sanitàriament vale, que sanitàriament pues, la cosa està... Pues, s'ha de tenir cuidado, la bioseguretat, però amb això dia que els robatoris, que això, que no pot entrar...
1: Clar, no que entre les entrar, granges té més, encara més lectures, no? No només el robatori,
0: correcte,
1: no només
0: clar,
1: el que suposa.
0: Nosaltres suposi. No sabem, nosaltres... Clar, vull dir, és que és greu, és greu. És greu, això. Vull dir, la percepció... lo que puc dir així, vist de fora, de què podem parlar, serà això, vull dir, i una festa, vull dir... I no ho sé, res més.
1: Doncs Néstor Serra Domènech, moltes gràcies per ser-hi, coordinador territorial de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos. T'esperem properament. Una abraçada gran, que vagi bé aquesta entrada
0: vale.
1: d'estiu.
0: Vinga, a vosaltres, Filip. Adéu.
2: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
3: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
1: Avui, Rocío, ens posarem a mesurar perquè parlarem més de la mètrica.
4: Pues sí, bon dia.
1: Bon dia.
4: Bueno... A veure, no som filòlogues, eh? No sé, solament un, com que tot els dies estem parlant que si la mètrica pa aquí, que si la mètrica pa allà, pues res, pues una mica per damunt perquè entengueu perquè s'entengui una mica millor. El haiku és una composició poètica, no?, que està composada per 17 síl·labes estructurades en tres versos de 5 síl·labes, 7 síl·labes, 5 síl·labes, respectivament. Això d'entrada al Japó ja no són síl·labes, són harus o mores, que són unitats fonètiques més petites que les nostres síl·labes. Per això ja no és fàcil la coincidència a l'hora de traduir-los al català o al castellà. No obstant, hi ha traductors, que ja, com vam veure la setmana anterior, que ja en van llegir un, que ho havia traduït molt, adaptant-se molt, bueno, fan traduccions perquè puguin fer possible aquesta coincidència, però no sempre es pot, evidentment. Dit això, comentarem que el recompte de les síl·labes d'un vers és diferent en castellà que en català.
1: Clar.
4: En català es compta fins a la darrera síl·laba tònica. Per això veurem que en molts llocs parlen de 4, 6, 4, però s'aconsella no acabar el vers en paraula aguda, sinó en plana. Per tant, si acaba en plana, contarem una síl·laba de més, encara que no la contéssim, no sé si m'explico, no se contaria mètricament, però sí realment hi hauria una síl·laba més, i per això se parla del 4 més 1, 6 més 1, 4 més 1, que ens parlava en la Montserrat Rubinat en els altres capítols anteriors.
1: Escolta, tu saps perquè en català se mesura diferent que en castellà?
4: Bueno, o en castellà se mesura diferent que en català.
1: En català, tens tot.
4: Sí,
1: no cert, ho sé. Cert, cert. Amb la saviesa, la dona sàvia. Perquè sí.
4: Clar, en castellà, per exemple, i així, bueno, d'aquesta manera, jo em dic 4 més 1 serien 5, 6, pam,
1: 4 pam. Més 1, 5 més 1 i 4 més 1.
4: 4 més 1, 6 més 1, 4 més 1, que serien 5, 7, 5.
1: Vale.
4: Pam, pam. Uh-huh. Com l'original.
1: Com l'original.
4: Vale? A castellà, què passa? En castellà, si la darrera paraula és aguda, o sigui, l'última síl·laba és tònica, s'afegeix una síl·laba més al recompte. Per tant, s'aconsella igualment que la darrera paraula del vers sigui plana per mantenir l'estructura original de 5, 7, 5.
1: Ah, ui.
4: Sí, sí. Clar, per això quan vam llegir l'altre dia aquell del Santa Eulàlia,
1: sí,
4: que era maquíssim, per
1: sí,
4: cert,
1: podem...
4: però clar, era tot acabat, bueno, era monosíl·lab, però clar, era forta l'última paraula. I no tenia 5, 7, 5, tenia 4, 6, 6, 4, però bueno, no importa, a mi me va agradar molt. I o sigui, que d'una manera o d'una altra, el que hem d'intentar és que siguin planes, que sigui acabat en paraula plana o en paraula... esdrúixola, que és més difícil, i que tingui sempre el poder aconseguir 5-6-5. Evidentment, si no ho podem aconseguir, això no ens ha de frenar, ja ho hem dit molts cops, que l'important del haiku és el haimi. I si en algun vers en surt una sil·labeta menys o en surt una sil·labeta més, si té aquest sentiment i que ja hi té aquest sentit, nosaltres endavant també, eh?
1: Endavant.
4: No ens podem tallar, perquè
1: no.
4: Si no...
1: Però llavors...
4: Això és un aclariment.
1: Se consideraria un haiku com d'humane? com Déu mane, a veure, com Déu mane, ja m'entens, sí, els japonesos manen.
4: Dels originals. Bueno, fins i tot els japonesos i tot, al final, també feien les seves variacions, eh? L'únic que passa és que si tothom comença a fer la seva, al final això serà una disbauja. És per això que és millor que tinguem unes pautes com a clares i d'aquí no moure'ns massa.
1: D'acord.
4: No? Mm-hmm. Jo, més que res, això com una fidelitat absoluta, és com una norma per no marxar-nos gaire d'això. I entendre que és important i que aquí està la dificultat.
1: Clar.
4: De poder-ho fer amb aquesta sil·labació.
1: Sí, sí.
4: Que aquí està la dificultat. Per això, lo de la banalització no és un haiku, qualsevol cosa. Tres frasetes que te surten així, que maco m'ha quedat,
1: no,
4: mira que haiku
1: llavors,
4: tan preciós he fet.
1: No?
4: Uh-huh. Vull dir, és per això, jo penso, més que per res. Per tant, us llegirem uns haikus ara en castellà que compleixen aquesta norma de que acaben totes en paraula plana per poder tenir 5-7-5 i en català. En castellà, el castellà seria un del Borges i diu així: lejos un trino, el ruiseñor no sabe que te consuela.
1: Oh, preciós, preciós.
4: Girem un de la Montserrat Abelló, que és una senyora que també conserva, uh-huh, juntament al Pau Riba, també molt lo de la mètrica, i diu així: i és blanc el lliri de llarga tija blanca prop de l'aigua clara.
1: Oh, és que és molt bonic el català, no? Trobo que té molta musicalitat.
4: És molt dolç,
1: oi?
4: Sí, sí,
1: oi?
4: Sí.
1: A més a més.
4: El castellà és més,
1: més sec. Més sec.
4: És més de la Santa Inquisició. Perdó, jo soc castellana i adoro el castellà, però m'ha sortit
1: més,
4: així.
1: Sí, perquè és més jota i més, no? Sí, i més R, potser, sí, sí, sí. Molt bonic.
4: Más durillo.
1: Sí, sí.
4: Un delfí del Sant de Gorta que diu el següent: breves luciérnagas de mi mala memòria velan tu ausència. Bueno,
1: aquest és preciós.
4: Sí. I ara un altre de la Montserrat Rubinat que diu el següent: en terra infèrtil males herbes reviuen, tots són esquerdes.
1: Déu-n'hi-do.
4: Sí, molt veraniego aquest, molt estiuent aquest,
1: I escolta, aquí també juga amb les R's. Es pot jugar amb els sons, i ens ho diràs un altre dia, perquè anem fatal de temps. Rocío, un petó.
4: Fins la setmana que ve. Adéu.
5: Som energia. Som el que mengem. Som transformació. Som cíclics. Som aigua i sol. Som terra. Amb Pili García.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: in the deep.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
3: Les food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diguem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, per buscar la vida cap a estacions d'esquí o per buscar la vida seria en events, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Tot això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre és una mica rutina, diguem, mateixos clients, mateixes moltes històries, hores. Molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotaxi hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de events, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, no? Ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
2: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.

It ain't no country club either.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El bar del pavelló Mercè Guix de Can de Bànol està tancat des que van començar les obres de remodelació de l'equipament esportiu a principis del 2018. Gairebé han passat 8 anys des de llavors i no s'ha aconseguit reobrir, però això podria revertir-se. En aquest mandat es van impulsar fins a 2 concursos públics per licitar el bar. El primer va quedar desert i el segon l'havia guanyat una persona que a última hora va fer-se enrere. Fins ara l'Ajuntament demanava que el concessionari equipés l'espai amb els estris bàsics i fes una inversió que rondava els 17.000 euros més l'IVA. I a canvi, no havia de pagar el lloguer del bar. A la gent els espantava la inversió inicial i el plec de condicions, però ara han fet un canvi i creuen que la situació canviarà. Així ho explicava el regidor d'Esports, Francesc Puig, de Sumem per Can de Bànol Junts al ple de dijous.
2: 66.000 euros és la subvenció global. Llavors, si hi ha 3 projectes amb aquesta subvenció, que 2 són d'asfaltar una plaça i asfaltar un carrer, llavors s'ha de quedar un remanent aproximadament 20 i pico mil euros. El que s'ha de fer allà és fer tot l'equipament fixe, és a dir, ara mateix no hi ha una campana extractora, no hi ha res de mobiliari, no hi ha tot el que és cuina i tot el que és les neveres, les bàsiques. Llavors això és el que volem equipar cap a la persona que s'hi fiqui. Havíem fet un pressupost, aproximadament sortien uns 20.000 euros que havia d'invertir, que això ho repercutia amb el lloguer. Tu gasta-t'hi 20.000 euros, equipa'l i no em paguis lloguer. Doncs aquests 20.000 euros els equiparem nosaltres, que la persona que digui que jo la puc agafar, que llavors sí que serà a canvi del lloguer.
1: El consistori treballa perquè les obres puguin començar al juliol, ja que es tracta d'un contracte menor i no caldrà licitació. I el repte de Puig és que amb l'inici de la temporada esportiva al setembre ja funcioni a ple rendiment. Tenen entre 5 i 8 persones que hi estan interessades.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Per segon any consecutiu, els nens de l'escola Doctor Robert han dibuixat el cartell de la Festa Major de Camprodon, en què es poden veure dos equips jugant a estirar la corda, un clàssic de la festa. Sant Patllari comença aquest divendres i s'allargarà fins al 24 de juny, amb la revetlla de Sant Joan entremig. Sentim parlar a l'alcalde, Xavier Guitart, parlant de la consolidació de la festa.
2: Sí que és veritat que és una festa molt consolidada, una festa que agrada, una festa que es viu en família, una festa que hem aconseguit que la gent de Camprodon se la faci seva. Jo vinc d'una època en què la gent no estava a la festa, la pròpia la gent de Camprodon no estava a la Festa Major de Camprodon. Això s'ha aconseguit revertir. La gent de Camprodon espera amb candeletes la festa per venir a la Festa Major. Tenim a tope la Festa Major i això s'ha aconseguit a base d'escoltar la gent i anar posant el producte que ells ens han demanat, sobretot quan parlem de joves i quan parlem de gent gran.
1: Aquest divendres la festa tindrà el punt àlgid amb el sopar popular al Parc de la Mare de la Font i tot seguit allà mateix tocarà el grup de versions Norentada i dos DJs reconeguts com Mont DJ i Bertrand DJ. A banda, revelaran els noms de la Pubilla i l'Hereu 2026. Dissabte s'instal·larà el divermatí d'inflables a la plaça Santa Maria, en què es recupera el tobogan aquàtic a la baixada del monestir. A la tarda representarà un espectacle infantil amb humor visual pels més menuts i el correbars amb la xaranga entrompats pels no tan nens. Al vespre, l'epicentre de la festa tornarà a la Mare de la Font amb un altre grup de versions, Aquellos Maravillosos Años. Després tocaran Gamberres i DJ Ricky. Diumenge és el dia més institucional i començarà a 11:15 amb el pregó a la sala de plens a càrrec de Lourdes Puigmal. Sentim a l'alcalde.
2: Lourdes Puigmal, una pregonera que jo crec que ha fet tot a Camprodon. Pubilla, regidora, ha estat visquent aquí, ha anat al Dakar, ha portat Camprodon més lluny de les nostres fronteres, i a part vull dir que és una bellíssima persona que sempre vagi on vagi, porta Camprodon sempre tot arreu, i per tant és una persona que crec que serà una grandíssima pregonera.
1: Serà un dia tradicional amb la missa solemne, l'audició i les sardanes amb l'orquestra Salvatana. A la nit, la serenata, com l'any passat, tornarà a fer-se als quatre cantons. Després serà el torn del grup Mams, la banda Neon i DJ homenatge del P3. La nit serà llarga i s'acabarà amb l'elecció del pendó i la despertada amb sortida a la Mare de la Font. Dilluns, la gresca continuarà amb el dinar popular amb mongetes per agafar forces pel campionat popular d'estirada de corda, la cercavila de baixada de la Font de Sant Patllari i la festa de l'escuma amb remullada que acabarà amb el mític bany al riu sota el Pont Nou. A la nit hi haurà grup musical local Cabra Boja i tot seguit sessió de DJs. Dimarts hi haurà jocs d'aigua pels més petits i a la tarda la revetlla de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, la foguera i castell de focs de l'Espai d'Octubre. La nit acabarà amb el grup de versions Coverage i després la senyora Tomasa i DJ La Màquina del Temps. La festa acabarà el dia de Sant Joan, en què destaquen les sardanes amb la flama de Farners. Les atraccions s'ubicaran a la Mare de la Font.

0: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
1: L'ESMUC prepara la segona Bienal Jesús Ventura amb un curs d'instrumentació per a cobla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates. Del 30 de juny al 6 de juliol, l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, acollirà aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Aquest és el programa 492 i tenim més titulars. La compositora Montserrat Pujolà és medalla d'honor de Barcelona 2026. I un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marros editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg, ara que es compleixen 125 anys del naixement. I podem escoltar la nova sardana de Ferran Carballido, que es titula L'essencial és invisible als ulls. On s'ha d'anar a ballar? Per Sant Joan. Ho descobrim. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Cuplejant.
0: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
1: El que passarà al món immens de la sardana i la cobla del 30 de juny al 6 de juliol passa per la Bienal Jesús Ventura, i així us ho expliquem.
0: Notícies. Educació.
1: La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates, del 30 de juny al 6 de juliol. L'Escola Superior de Música de Catalunya acollirà així aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Després de l'èxit de la primera edició, la Bienal torna amb l'objectiu d'aprofundir en la creació i producció musical per a cobla de la mà d'alguns dels principals especialistes del país. Ara els descobrirem. El projecte ret homenatge al músic, compositor i dinamitzador cultural Jesús Ventura, figura clau en la promoció de la música per a cobla a Catalunya. El curs estarà dirigit, ara sí ho expliquem, pel mestre Antoni Rosmarbà i comptarà amb un equip de docents format per compositors com Jordi Molina, Pep Moliner, Jordi León, Xavier Pagès Corella, Concepció Ramió, Francesc Assú o Esteve Molero. A més, la Cobla Sant Jordi actuarà com a cobla pilot durant les sessions formatives, perquè els alumnes puguin experimentar amb una cobla allà in situ. La Bienal de Cobla s'articula a partir d'un eix central clar, la pedagogia avançada aplicada a la creació musical. El seu nucli és un curs d'instrumentació per a cobla impartit per especialistes, com dèiem ara, per trobar-ne l'antecedent històric. Caldria remuntar-nos fins al 1948, recordem-ho, quan Joaquim Serra va impartir per primera vegada un curset d'instrumentació per a cobla que acabaria cristal·litzant-se en l'encara avui imperdible tractat d'instrumentació per a cobla que publicava el 1957, any en què moria. El professorat estarà format, com dèiem, per aquests compositors i músics de primer nivell i hi haurà, com dèiem, la cobla Sant Jordi. També podeu trobar doncs l'enllaç a la web on trobareu el programa i el formulari d'inscripció perquè encara, si sou alumnes de cobla, encara us hi podeu apuntar. La celebració d'aquesta segona edició consolida la Bienal Jesús Ventura com a un espai de formació i reflexió estable dins del panorama musical català. Si la primera convocatòria va establir les bases del projecte i en va evidenciar la necessitat i l'interès, i aquí el Cuplejant en vam parlar i vam escoltar les obres que en van sortir, aquesta segona Bienal vol aprofundir en el model, reforçant-ne l'excel·lència acadèmica i ampliar-ne l'impacte en el teixit compositiu del país. La tasca iniciada durant el curs té continuïtat en un seguiment tutorial posterior i culmina en un concert l'any 2027 dins del cicle de Cobla de Barcelona, en què es presentaran alguns dels treballs que realitzaran els participants d'aquest curs. Aquest procés pedagògic, formació i acompanyament garanteix que l'aprenentatge es transformi en una producció artística que, de ben segur, aquí al Cuplejant seguirem de ben a prop, i l'any que ve doncs escoltarem aquestes obres que han sortit, com ja vam fer en la primera edició. Bienal de Cobla Jesús Ventura, segona edició. Anem a escoltar una sardana de Jesús Ventura, càrrec de la Cobla Montgrins. És Ahir, avui i sempre, una sardana que l'autor escrivia el 1900.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Obrim les connexions al territori.
0: Connexions al territori.
1: El passeig Marimon Espré de la Bisbal ha acollit aquest diumenge la 64a edició de l'Aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà amb les cobles La Principal de la Bisbal, la Bisbal Jove, els Mongrins i la Juvenil Bodela de Sabadell a la tarda. L'Aplec l'organitza en els Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca i trobareu imatges a les nostres xarxes socials. La Bisbal d'Empordà encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I tornem a Calella perquè ha celebrat una ballada de sardanes en motiu de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, la Festa Major petita, aquest dissabte al migdia al Passeig Manuel Puigverd amb la Copla Mongrins, que també ha ofert concert i ball d'orquestra a la tarda. I dissabte a la nit, la grupa de Molins de Rei va organitzar una doble ballada de sardanes amb les Coples Marinada i la Principal de la Bisbal. I per acabar, aquest diumenge també s'ha celebrat a Ripoll, a la plaça de Sant Eudald, el concurs de sardanes que la localitat organitza anualment, vàlid pel territorial gironí. La copla va ser La Sol de Banyuls. Imatges de tots aquests actes a les nostres xarxes socials.

I ara que parlàvem de l'aplec de la Bisbal, escoltem la bisbalenca, una sardana que Xavier Pinyol escrivia pel Premi Popular i el, dels Premis Conrad Saló de l'any 2024, que nosaltres avui podem escoltar en la gravació de l'estrena càrrec de la copla, la principal de la Bisbal. Això és la bisbalenca de Xavier Pinyol.

0: coplejant.cat.
1: Novetats discogràfiques.
2: Obrim les novetats discogràfiques perquè un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marrós editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg, ara que es compleixen 125 anys del seu naixement. És que aquest grup d'admiradors barcelonins de l'obra de Marrós ha impulsat aquesta edició del segon volum de sardanes del Decaldes de Malavella amb l'objectiu de completar aquest enregistrament de tot el seu catàleg. La iniciativa s'emmarca en la commemoració d'aquests 125 anys i doncs dona continuïtat al projecte iniciat l'any passat, coincidint amb el 40è aniversari de la seva mort, quan van enregistrar la primera edició d'aquest disc. Després de la bona acollida que va rebre el primer enregistrament, doncs els promotors del projecte presenten ara aquest nou recull de 17 sardanes poc conegudes i escassament interpretades. L'objectiu és contribuir a la preservació i difusió de la seva obra i doncs facilitar que aquestes peces tornin a sonar en ballades i aplecs d'arreu del país. Aquest segon volum ha estat enregistrat per la Cobla Mediterrània sota la direcció de Bernat Castillejo. La gravació es va dur a terme el passat 15 de febrer a l'Espai Montserrat Camps de Sabadell, amb David Casamitjana com a tècnic de so, mentre que l'edició i la mescla s'han realitzat durant la primavera a Sant Martí de Provençals. El disc inclou títols com Petits Dansaires, Cançó de la Neus, Per tu, Paquita, Perla de Lloret, Maria del Mar, Record Salvatans, Sardanistes de Lleida, Mercè Vinyoles o Vila de Navarcles, entre d'altres. Moltes d'aquestes composicions havien tingut una presència molt limitada en els repertoris habituals de les cobles i ara es posen novament a disposició. Els impulsors de la iniciativa fan una crida als organitzadors de ballades perquè es programin totes aquestes sardanes i així obren aquests enregistraments en obert perquè tothom els pugui escoltar. Nosaltres ho hem fet i us hem escollit aquesta per escoltar ara per tancar aquesta secció, tant si es vol com si no es vol, de Francesc Marrós, en aquest disc enregistrat per la Cobla Mediterrània. Una sardana estrenada a Caldes de Malavella, el 64è a plec l'any 2013, una sardana estrenada, per tant, pòstumament, i que escoltem avui aquí al Coplejant, és de Francesc Marrós.

0: Això era Tant si es vol com si no es vol, de Francesc Marros.
1: Poblejant les estrenes.
0: I fa un parell de caps de setmana Balaguer va fer una ballada que, com cada any, es centra en obres locals a principis de juny. I enguany es va escaure que s'hi van interpretar tres obres que eren o bé l'estrena o bé la segona vegada que s'interpretaven. Les escoltarem ara en les gravacions de Ramon Martí Caraltó, que saludem des d'aquí. L'audició va anar a càrrec de la copla Vents de Riella. I començarem per la nova sardana de Ferran Carballido. L'essencial és invisible als ulls, així es titula aquesta sardana que s'estrenava per segona vegada a Balaguer. Però la primera va ser en el marc d'una festa privada, concretament al casament de Josep Maria Coll i l'Anna Pallàs, dos amics del programa que saludem des d'aquí, que són músics de la Copla Vents de Riella. Anem a escoltar aquesta sardana tan especial per ells en el seu casament. L'essencial és invisible als ulls de Ferran Carballido. L'escoltem.

Això era l'essencial és invisible als ulls de Ferran Carballido, dedicada a la tenorista Anna Pallàs i al fiscornaire Josep Maria Coll. La segona sardana és la Regareta, de Francesc Amorós, musicada per Ferran Carballido. De fet, és una estrena que es va fer en aquesta ballada de Balaguer i, de fet, és una obra inèdita i pòstuma de l'autor, un músic de Balaguer traspassat fa un parell d'anys. Anem a l'escoltar a càrrec de la copla Vents de Riella.

Això era La Regareta, de Francesc Amorós, instrumentada per Ferran Carballido. I la darrera sardana, que es va estrenar el 1 de maig a l'Aplec de Sant Pere de Ponts, però que es va reestrenar en aquesta ballada de Balaguer, és Per sempre més, de Xavier Palà. L'autor, que no havia escrit mai abans per cobla, va decidir en el moment de l'estrena que faria alguns canvis a la sardana, de manera que Balaguer, que era la segona vegada que es tocava, s'ha estrenat la versió definitiva, una mica diferent de l'original. Anem a escoltar aquesta versió definitiva. És Per sempre serem, de Xavier Palà, a càrrec de la cobla Vents de Riella, i nosaltres tanquem així aquesta secció de les estrenes a Ponent.

0: casteller. Jo que sempre m'he enganxat als serials de TV3 i els matins d'en Cuní.
1: Coplejant.cat.
2: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
2: I també en fem un recull, perquè Sant Joan hi ha ballades a tot arreu i a totes hores, i per tant en fem un recull. El dia de Sant Joan, 24 de juny a les 5, hi ha el 21è aplec de la Sardana de la Gleva amb les Cobles, la Principal de Llobregat i la Ciutat de Girona, les Masies de Voltregà. I divendres 26 de juny hi ha concert al So de la Terra, 100 anys dels cants per al cor i cobla, al Casal Agramuntí de Gramunt amb la Cobla, la Principal de Llobregat, a partir de les 9 del vespre. També divendres que ve a les 9, concert amb Raf Dumas i la Cobla Sant Jordi a la Cellera de Ter. I dissabte 27 de juny, a 6:15 de la tarda, 23è aplec de la Sardana de les Valls d'Andorra, a Andorra la Vella, amb les Cobles Ciutat de Terrassa, Juvenívola de Sabadell i Bellpuig Cobla. Dissabte 27 de juny també, 26è, aplec de la Sardana de Riudarenes a les 6 i a les 9, amb les Cobles Bisbal Jove, Flama de Farners i la Principal de Cassà. I també 35è aplec de la Sardana de Gramunt amb les Cobles Vets de Riella, Juvenívola de Gramunt i la Principal de Llobregat a partir de les 9 i a les 10. I dissabte que ve també 42è Revetlla de Sant Pere, Martorelles, amb una ballada amb la Contemporània a partir de les 7 de la tarda. Passem a diumenge 28 de juny, perquè hi ha el 53è aplec de la Sardana de Llançà amb les Cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolets a partir de 2:11 i a 5:15 de la tarda. I diumenge 28 de juny també a les 6, concert amb l'Orfeó Vigatà i la Cobla Sant Jordi al Centre Cultural L'Orfeó de Vic. Dilluns 29 de juny a les 6, Cercavila i Paga-li Joan a Sant Cugat del Vallès, al claustre del monestir, la Cobla Sant Jordi. I també dilluns que ve a les 10, concert amb la Coral La Lira, Sant Cugat del Vallès i la Cobla Sant Jordi. Podeu consultar totes les ballades de Sant Joan a la web de Som Sardana. I nosaltres escoltem La màgica nit de Sant Joan de Jordi Moraleda, càrrec de la Cobla Contemporània, i la podeu trobar en el disc Contemporanis volum 4, una sardana que s'estrenava a Ceret el 2001 i que nosaltres avui escoltem al Coplejant.

0: Això era la màgica nit de Sant Joan de Jordi Moraleda.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Societat.
0: Obrim les notícies perquè Montserrat Pujolà, compositora de sardanes, és medalla d'honor de Barcelona 2026. Així ho ha decidit el Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona, que es va reunir dijous 21 de maig per aprovar les candidatures del districte d'Horta-Guinardó per a la concessió de les medalles d'honor de la ciutat. Aquest passat maig, el Consell Plenari d'Horta-Guinardó va presentar la proposta d'atorgament d'aquestes medalles d'honor de Barcelona pel 2026 i el senyor Robert Manrique Ripoll i Montserrat Pujolà Jiménez es van proposar per unanimitat. L'entrega oficial se celebrarà el mes de novembre amb la recepció al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona, on l'alcalde Jaume Collboni farà entrega de la medalla als dos honorats, entre ells la compositora de sardanes Montserrat Pujolà, que aquí al programa la coneixem per sardanes com, per exemple, Tardes de juny a la Gavarra o l'Aplec del Vespre, que ens encanten i des d'aquí la saludem. Però avui escoltem per ella Hores viscudes de Montserrat Pujolà, una sardana que s'estrenava el 1999 a Manlleu, i l'escoltem a càrrec de la Juvenívola de Sabadell. Felicitem aquí la Montserrat.

0: Això era Hores Viscudes, de Montserrat Pujolar.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem edició preguntant-vos si ja teniu plans per Sant Joan, que és ja aquesta setmana. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, a TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals o a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Acabem amb Solstici d'Estiu, un tema de Jordi Molina i La Mata de Jong, amb la percussió d'Enric Canada, i ho podeu trobar en el disc Cants de Tenora, un disc xulíssim que a nosaltres ens serveix per celebrar el Solstici d'Estiu. Feia moltes setmanes que l'esperàvem i ja ha arribat aquí. Molt bon estiu a tots. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força!

0: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? Fa poc varen fer un programa de cançons que ens parlaven de mariners. Ara toca un de pescadors. Si cerquéssim a la maroteca de Sons a Cau d'Orella, en trobaríem un que surten tots dos junts. Aquesta vegada els he fet per separat, amb una selecció de temes que ens parlen i ens expliquen coses d'ells. Els hi proposo un programa que fa olor de sal, de xarxes i de cançó de taverna per retre homenatge als pescadors. Escoltarem temes que parlen de la seva vida de matinades, barques de fusta i mar brava. I si estan a punt i tenim bon vent, comencem.
2: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
1: Tal i com vaig fer amb l'altre, amb pocs comentaris, anem a escoltar una selecció d'unes quantes per escoltar amb els pescadors de protagonistes. I per començar, amb una oració. L'oració dels pescadors que ens la canten els cantaires del món.

i després d'escoltar aquesta oració del pescador amb les veus dels cantaires del Montgrí, anem ara amb un altre tema. Ara amb aquest amic pescador per als pescadors del Francolí.

i després d'escoltar els pescadors del Francolí amb Amic Pescador, els hi diré que hi ha un lloc de refugi i per passar estones de mal temps, i aquest lloc és la taverna, en aquest cas, la taverna dels pescadors amb les veus del mar.

lloc de refugi, com els deia, per passar estones, pot ser més abans que pas ara, aquesta taverna, la taverna dels pescadors amb les veus del mar. Pot ser d'aquí li venen les alegries al pescador, de passar estones a la taverna, de fer bona pesquera, no ho sabem. Però anem a escoltar aquest tema que porta per títol El alegre pescador, també el coneixem per El pescador, que ens el cantarà la Neus Mar acompanyada d'aquesta coral que va formar, que són les Joves Veus del Mar. És tot un tema d'aquells que no se'l poden perdre perquè és preciós.

ens agrada sempre escoltar aquestes veus joves, aquesta vegada amb les joves veus del mar, acompanyats per la Neus, la seva professora, i també, com no, ens agrada també gaudir cada any de la cantadeta que organitza la Fundació Ernest Morató per fer pedrera, per anar inculcant aquest gènere musical en els nens i que el vagin coneguent, i qui sap si algun d'aquests pot arribar algun dia a formar part d'un grup o un grup d'aquests nens que diguin: guita, nosaltres volem continuar i volem formar un grup. Estaria molt i molt bé. De moment, hem escoltat aquest El Alegre Pescador, o també El Pescador, amb Neus Mar i les joves veus del mar. I de tanta alegria, avui li toca cantar, en aquí, als pescadors, concretament a un pescador, perquè el títol ho diu: avui canta un pescador. Ens la canta Els Pescadors de l'Escala.

Avui canta un pescador, però el grup Els Pescadors de l'Escala. Com a curiositat, els diré que Els Pescadors són el grup que tenen més temes amb el títol de pescadors. N'hi ha uns quants, entre ells el que hem escoltat avui. I ara, sobretot, que no fluixi la xerinola amb Festa dels Pescadors, que ens l'interpreta en Josep Andújar C.

del cantant Ganxó Atencé hem escoltat aquesta Festa dels Pescadors. I, si no vols caldo, dues tasses festives, perquè ara és la Festa dels Pescadors, tot recordant el grup Si no fos.

i han anat de festa en festa, aquesta vegada amb la Festa dels Pescadors, interpretada per un grup que fa temps que deixava de cantar, com és el grup Si no fos. Un indret de la Costa Brava on poden ser els pescadors. Una pista, fa poc els hem escoltat cantar. Sí? Ja saben cap allà on vaig? Pescador, soc de l'Escala, les veus dels pescadors.

0: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: Hem escoltat aquest Pescador Soc de l'Escala, que de fet aquest va ser el títol original, l'hem escoltat i hem recordat el grup Les Veus dels Pescadors, el grup que va fundar en Llucià Carbó. No tan sols de l'Escala, sinó que també hi ha pescadors a altres localitats, que hi trobem el barri dels Pescadors. Així ens ho canta en Francesc Robinho.

0: Hem escoltat aquest al barri dels pescadors d'aquest treball discogràfic que va fer l'excomponent de Llops de Mar, com és Francesc en Rubinho. Anem ara a la part femenina dels pescadors, que també es deixa boniques històries com aquesta que ens parla de Xisqueta la pescadora i ho fan el grup vell de Galligants.
1: Cada dia la Xisqueta cap al mar anava a port i esperava la barqueta d'en Peret el pescador.

el grup vell de Galligants que ens ha explicat cantant la història de Xisqueta la Pescadora, que això reflexa com vivien el món de la pesca les dones dels pescadors, en aquest cas, la Xisqueta. I anem a més històries, ara explicades en un conte, i aquest conte que ens l'explicarà tot cantant també el grup Xicranda i porta per títol El conte dels pescadors. Quan

històries de mar, històries de xarxa i històries de pescadors per al grup Xicranda, tot escoltant aquest El Conte dels Pescadors. I ara anem a ses illes, perquè aquest pescador és d'allà, concretament menorquí, es pescador per al trio Arrels de Menorca.

hem escoltat per al trio Arrels de Menorca, aquest és Pescador. I ara tornem, aquí, amb un de català, amb el grup Gavina, que ens canta El Pescador.

el pescador, d'aquí, amb el grup Gavina. I ara què els hi sembla si fem un fi de festa a ritme de rumba amb la rumba dels pescadors i tornem una altra vegada a escoltar el grup Els Pescadors de l'Escala?

a ritme de rumba, amb aquesta rumba dels pescadors, per als pescadors de l'Escala. I si no en tenen prou, marxem amb aquest brau pescador que ens el canta el grup de la Marinera.

0: I amb el darrer acord, la barca torna a port i recollim les xarxes per avui. Gràcies per haver compartit aquestes cançons dedicades a la vida i a l'enyorança dels nostres pescadors. Que tinguin una nit de calma i que el vent els provingui de popa. Fins a la propera. Adeu-siau.
1: Deixem la mar en silenci i les cançons en el record. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival Cinc Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival Cinc Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival Cinc Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralbs i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, i aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
3: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
4: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava més, pujava un 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
1: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la Veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Sey Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Thimafunga Mwampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Un grup d'uns 5 veïns de la Vila Vella de Sant Joan de les Abadeses que havien format part de l'antiga associació de veïns del barri han impulsat una campanya per reclamar una solució al tancament de la plaça Major a causa del mal estat de l'edifici de Can Blanchard i perquè s'hi pugui tornar a fer activitat. Cal recordar que fa un mes que l'Ajuntament va perimetrar l'edifici amb tanques i va prohibir fer-hi qualsevol acte públic després que s'haguessin produït despreniments a la façana. El consistori havia declarat en ruïnes l'edifici feia 2 anys i va instar el bisbat de Vic, que n'és el propietari, a solucionar-ho. De fet, l'Ajuntament va redactar un projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària, però el bisbat va aturar el procés portant el cas a judici. Un jutge va aturar el procediment per requerir un informe vinculant del Departament de Cultura. Aquest grup de veïns han començat una recollida de signatures, han penjat pancartes gegants a la façana de Can Blanchard amb missatges com la plaça Major mereix una solució, patrimoni en risc, actuació urgent i propietat i administracions busqueu solucions, i volen fer una enganxada de cartells per tot el municipi per demanar una solució. També diuen que no van en contra de ningú, sinó que volen una solució. Sentim anant d'Ugil parlant de la importància de la plaça.
2: Amb aquesta situació ens trobem, per exemple, la setmana passada, hi va haver la tipa d'etapes i ja no es va poder fer aquí la plaça, sinó que es va haver de fer el passeig. I com aquestes n'hi haurà moltes. Ara ve la revetlla de Sant Joan i tampoc la podrem fer aquí, no? Es va fer els sopars medievals, inclús fèiem un sopar de pícnic que cada veí es portava el menjar, es disfressaven aquí, es feien festes, vull dir, hem arribat a fer veneres aquí sota, però moltes festes. Hi havia una activitat i una d'això és que ara ja ho entenc que no hi hagi tant, perquè entre que el mercat ja no hi és, botigues que han anat tancant i tot això, és clar, cada vegada aquesta plaça té menys vida, no? Bueno, i arribarà la festa major i tindrem pel mig les pavordes, alguns dies les sardanes i tot això, no sé com s'acabarà. I nosaltres el que volem és que s'arribi a prendre una solució.
1: També recordava la importància de l'activitat comercial de l'espai en temps passat.
2: Me'n recordo quan hi havia encara l'altre ajuntament, que hi havia hagut la ràdio sota l'ajuntament, al costat hi havia encara la Genoveva, la botiga d'en Blanchard, aquí davant del forn, vull dir, que la Carmelita, la carnisseria, bueno, hi havia una vida i la gent pujava i baixava pel carrer Major. Hi havia també Cal Esteve, que donava molta vida. Hi havia un moviment, no? I és molt trist haver arribat amb aquests extrems.
1: Els veïns continuaran mobilitzats per trobar una solució.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després de molts entrebancs i imprevistos, fa 2 setmanes que van començar les obres per un import total de 9,6 milions d'euros que permetran convertir la nau central del Pla en una residència per a la gent gran i un centre de dia. El passat dijous al matí es va fer una visita d'obres per veure com avancen les actuacions. Les obres es dividiran en 2 fases. En la primera s'executarà el projecte per a la rehabilitació energètica de la nau del Pla, que té un cost de 3,1 milions d'euros. Aquests diners venen finançats per la famosa subvenció de 2,7 milions provinents dels fons europeus Next Generation, mentre que els 458.000 euros restants els aportarà al concessionari. Hi ha un termini de 5 mesos per executar-la. Guillermo Oliver, de Gor Arquitectes, explicava en què consistirà l'actuació.
3: Consisteix en la rehabilitació energètica de lo que és la pell, diguem així, externa, en la que intervenim a façanes i a coberta, interior i exterior, per recuperar tota la, com podeu veure aquí darrere, tot lo que era la façana original i coberta original. L'edifici actualment ni té finestres, la coberta està enderrocada per les inclemències del temps, ha passat els anys, la pluja, l'estructura original era de fusta, amb la qual s'ha anat podrint, i els forjats han patit, les vigues són de fosa, amb la qual són les vigues que no aguanten molt el que és l'impacte, llavors s'han partit, forjats, etc. No?
1: La segona fase dels treballs consistirà en l'adequació de l'edifici i les instal·lacions assistencials, sanitàries, tècniques i de servei de la nau per destinar-ho a una residència per a la gent gran. L'obra costarà 6,2 milions d'euros i caldrà afegir-n'hi 242.000 més dels honoraris de la redacció del projecte i direcció d'obra. Es tardarà entre 9 i 10 mesos a construir-se un cop acabi la primera fase. Per tant, es preveu obrir a finals de 2027 o a principis de 2028. El contracte estableix una durada de la concessió de 40 anys. Com que l'equipament serà de titularitat municipal, en acabar la concessió retornarà al consistori. La residència serà molt completa.
3: Es divideix en diverses unitats de convivència, segons l'estat, diguem així, del o gent gran que vagi, segons el seu estat, es dividirà en una zona o altra de l'edifici. Bàsicament, el que és planta baixa, tenim zona d'autònoms, gent que per si sola poden entrar i sortir sense ajuda. A la banda esquerra de l'edifici tenim zona de serveis, cuina, zona de treballadors, i el que és la part central hi ha una unitat de convivència on hi ha habitacions i sales comuns. També hi ha els serveis tipus podologia, fisioteràpia, una zona segurament hi ha una zona de rehabilitació amb piscina.
1: La residència disposarà d'unes 105 places públiques i privades.
4: La importància i la rellevància d'aquesta obra és que no només salvem una subvenció que a priori ja estava perduda, sinó que rehabilitem un edifici històric que realment queia a trossos i a més aconseguim reubicar els avis en una situació doncs molt més confortable, molt més cèntrica i molt més accessible per tots ells. A peu pla, podran sortir a passejar, a gaudir doncs, de la població. Per això és tan important, perquè millorem molt la qualitat de vida dels usuaris de la residència.
1: Orriols també estava satisfeta per haver salvat una subvenció que considera que estava perduda després de tots els sotracs que han passat els últims 7 mesos.
5: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassa de Tarragona ha mort aquest matí i puja així fins a dues les víctimes mortals d'aquest succés. L'incident es va produir ahir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la cova del Gos amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un menor de 12 anys va morir ahir i 2 de 13 van ser evacuats en este a l'hospital. En plana educativa, en marxa aquest matí la 6a Assemblea Educativa de Catalunya, que ha arrencat cap a les 10 del matí a l'Ateneu del Clot, a Barcelona. Entre altres, l'Assemblea té sobre la taula la definició de les mobilitzacions de cara al curs 2026-2027. L'ordre del dia preveu fer una valoració del moment actual després de la consulta del preacord d'educació amb alguns sindicats i analitzar les possibles passes a seguir a partir d'ara. L'Assemblea està formada per docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure educatiu i representants sindicals. Recuperem plana de successos. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de Forrellac al Baix Empordà, que ha cremat unes 11 hectàrees de vegetació, majoritàriament terreny agrícola. El foc es va declarar ahir cap a 3:15 de la tarda i va obligar a confinar durant una hora els habitants del nucli de Canapost. No marxem del Baix Empordà, en aquest cas a la Bisbal, on s'ha recuperat el subministrament d'aigua després de 24 hores sense a causa d'una averia. Els operaris van aconseguir reparar la fuita principal cap a les 5 de la tarda, però en el moment de restablir el servei es va produir una nova averia a un metre de la primera. Aquesta incidència va obligar a reobrir la rasa i substituir un segon tram de canonada, fet que va allargar la intervenció unes hores més. Finalment, l'aigua va començar a arribar a alguns habitatges cap a 9:15 del vespre i el servei va quedar complet restablert a les 4 de la matinada. L'Ajuntament atribueix l'origen de la incidència a la manca de manteniment a la xarxa de distribució d'aigua dels darrers 50 anys. Parlem ara de cultura, perquè l'empresa gironina Flock Drone Art Studio ha aconseguit dues fites destacades durant el festival Air Invictus, celebrat a Porto, a Portugal. La companyia ha assolit el rècord Guinness a la frase més llarga escrita amb drons i, a més, també ha aconseguit el rècord europeu de major nombre de drons volant simultàniament en un espectacle de llum i art aeri. I tanquem amb els esports. En futbol, el Sabadell assoleix l'ascens a la segona divisió després de guanyar per 4-0 al Zamora al partit de tornada disputat ahir a la Nova Creu Alta. Fins aquí.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'estació de muntanya de la Vall de Núria de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va inaugurar el nou mirador del llac, que està situat a la meitat del Camí de les Creus, al costat de l'Observatori dels Ocells, que ofereix unes vistes panoràmiques del llac i la vall. El mirador, que fa 2,1 metres d'ample i 34 de llarg, ha estat concebut com un indret ideal per a la contemplació de la natura, la fotografia i la descoberta de l'entorn en un ambient tranquil i accessible. Disposa una plataforma contínua amb una barana exterior i interior i un paviment d'entramat metàl·lic que permet veure a través i generar una sensació de buit, a la vegada que evita que s'acumuli neu a la punta. S'ha construït seguint criteris de sostenibilitat i integració paisatgística. Està situat a només 10 minuts del santuari. Entre les novetats de la temporada també destaca la nova web d'estiu de la Vall de Núria, més intuitiva, visual i completa, que permet als visitants accedir fàcilment a tota la informació actualitzada sobre els horaris del cremallera, les activitats disponibles, els serveis i les diferents experiències que es poden gaudir a la destinació. Amb aquestes iniciatives, Vall de Núria consolida el seu compromís amb un model turístic responsable i sostenible que aposta per experiències de qualitat que posen en valor el patrimoni natural i paisatgístic de la vall. Més enllà de les novetats, Vall de Núria continua oferint una àmplia varietat d'activitats per a tots els públics i edats. Els visitants podran gaudir del passeig panoràmic amb telefèric i telecadira, descobrir els racons més emblemàtics de la vall amb l'experiència Torgo 4x4, fer passejades en barca o canó al llac, divertir-se al parc lúdic i recórrer els nombrosos itineraris de senderisme envoltats d'un paisatge únic d'alta muntanya.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la Veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Sey Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Thimafung amb Wampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim 11 de juliol, la plaça Clavé de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
2: Les food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de sí. Food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, per buscar la vida cap a estacions d'esquí o per buscar la vida seríem events, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Però això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre, és una mica rutina, diguem, mateixos clients, les mateixes moltes històries, hores. Molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotografia hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de vents, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, no? Ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre...
1: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
3: La reconstrucció que es va fer a l'arquitecte Ponsarolla i el seu equip va recuperar la fesomia posterior i del terratrèmol se li havia donat en aquest pont. És un pont amb una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega a banda i banda dels estreps del pont. No? Per tant, Ponsarolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era, a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores amb Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
3: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell, hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment, un nivell molt inferior, i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. Un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. L'avisa al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí, fora d'hores de vigilància. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima anava indocumentada i és el tercer mort des que va començar la campanya de bany a Catalunya després dels dos menors de 12 i 13 anys accidentats ahir a Tarragona. I en mobilitat, des de les 12 del matí d'ahir fins dos quarts d'una d'aquest matí han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda. Ara mateix només es registren retencions importants alguns trams de l'AP7 tant cap a Girona com en direcció sud, mentre que hi ha un carril tallat a la C14 a Basella cap a la Seu d'Urgell. També en mobilitat i en aquest cas en successos, un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a la carretera GI-522 a Sant Feliu de Buixalleu, on s'han vist implicats dos turismes i dues motocicletes. Marxem ara fins a Valls, on la festa major de Sant Joan ha començat aquest matí amb la cercavila de l'Envelat, impulsada per la Unió d'Anelles de la Flama, i l'està seguint en directe des de Ràdio Ciutat de Valls el David Prats. David, bon dia.
2: Bon dia, des del carrer de la Cora ara mateix ja està havent-hi aquesta cercavila de l'Envelat organitzada per la Unió d'Anelles de la Flama i que enguany presenta una mostra d'elements coronats de Catalunya. El protagonista és el lleó, que estrena corona coincidint amb el seu 15è aniversari. Ho podeu escoltar amb colles vingudes d'arreu del país que han sortit des del passeig dels Caputxins, per exemple, el lleó de Reus, l'àliga de Tàrrega, el gegant Reis de Badalona, el lleó de Lleida, l'àliga del Vendrell, els gegants Colom de Sant Andreu del Palomar i el mateix lleó de Valls, aquesta cercavila que acabarà a la plaça de les Garrofes amb les ballades de lluïment i un vermut. La jornada ha arrencat a les 11 del matí a la Biblioteca Popular amb la xerrada L'Art del Metall a la Festa amb el constructor del lleó Lluís Mustell i la creadora de la nova corona del lleó Carme Garreta. Una festa major de Sant Joan que aquest vespre a partir de les 8 tindrà el pregó a càrrec de l'escriptora local Margarida Vitzeta.
1: Moltes gràcies, David. Seguirem molt atents a aquesta festa major de Sant Joan de Valls. I tanquem amb els esports. En bàsquet, el Barça juga avui el segon partit de la final de la Lliga CB a les 8 de la tarda a la pista del València Bàsquet. Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran el segon triomf que els deixi a tocar del títol. Fins...
0: Notícies en xarxa. En xarxa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Hi ha dues maneres de ser enganyat. Una és creure el que no és veritat. L'altra, negar-se a creure el que és veritat. Això ho va dir Søren Kierkegaard, el filòsof. I això, amics i amigues, és bàsicament la descripció de qualsevol sobretaula familiar quan algú treu un tema tecnològic. Penseu que ja al 1876, quan Alexander Graham Bell va presentar el telèfon, hi havia qui assegurava que era una màquina per parlar amb els esperits. Avui ens fa gràcia, i potser una mica de por pensant les trucades dels morts des de l'inframont. Però demostra que qualsevol novetat tecnològica desperta dues coses inevitables: por i imaginació. I és que tenim aquesta habilitat humana tan entranyable d'omplir els buits d'informació amb les teories més creatives. Si no entenem com funciona alguna cosa, potser és màgia o control mental, o vés a saber, un pla secret dels llangardaixos de l'Antàrtida, que, per cert, segurament s'ha de vigilar molt perquè no caiguin pels marges de la Terra més enllà de l'horitzó, si és que no han posat tanques. Diuen que la tecnologia és una eina i el seu valor depèn de com l'usem. I potser és veritat. I això ens porta al protagonista d'avui. Una tecnologia que promet connectar-nos més que mai, fer-ho tot més ràpid i que, segons alguns, també pot fer créixer banyes, fondre cervells i convocar alienígenes. Avui parlarem del 5G, amb calma, amb dades i amb un bon paraigua d'humor per si plouen ones invisibles o som víctimes d'un nou programa ocult MKUltra per controlar-los la ment. El nostre elenc de col·laboradors ja està amb el barret de paper d'alumini al cap per evitar les interferències interestel·lars i ser més lúcids que mai. Així que benvingudes i benvinguts a La Terra no és plana. Endavant!
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I avui ha volgut formar part de la família de La Terra no és plana el bon amic Pau Minoves, enginyer en telecomunicacions per l'OPC, CEO i fundador d'Anything, que ens situarà què és això del 5G. Per què serveix exactament i com funciona?
2: Per explicar el 5G de manera planera, podríem dir que és el protocol que regula com un dispositiu que tenim a la butxaca, que és el mòbil, parla amb l'antena més propera. El que intenta arreglar aquest protocol és com tots els dispositius es coordinen per fer el millor ús possible de l'espai de radiofreqüència que s'ha reservat aquest ús. Està creat per la ITU, que és una organització de les Nacions Unides que agrupa totes les organitzacions nacionals que tenen la titularitat d'aquesta radiofreqüència, i gràcies a ells pots comprar-te un mòbil en un país i et funciona qualsevol altre. Per tenir una perspectiva històrica, hauríem d'anar al 79, que al Japó es fa la primera versió d'aquest protocol, podríem dir 5G, que només té veu, no és digital, és analògic. Fins al 91 no surt a Finlàndia el 2G, que afegeix SMS i veu digital, i el 3G és la primera vegada que arriba, el 2001 també a Japó, a internet mòbil digital, tot i encara, per exemple, la veu va per una altra banda. I el 4G és la versió del protocol que ve a suplir aquesta necessitat d'ample de banda. El 5G és una mica diferent en el sentit que s'obre a casos d'ús més industrials i no tan rellevants per l'usuari de peu. Suporta molt més ample de banda, tot i que l'usuari de peu no ho nota. Suporta una latència molt menys baixa i això s'il·lustra moltes vegades en casos d'ús de telemedicina, en què un cirurgià als Estats Units opera una persona a Europa, o en concerts en què els músics estan a diferent país. Moltes vegades coses que queden al nivell de demo i que tampoc tenen una demanda real. El canvi potser més significatiu és que el 5G es prepara per donar suport a molta més quantitat de dispositius connectats a la xarxa. Això l'usuari de peu ho pot notar en escenaris tipus camp de futbol o manifestacions en què hi ha tanta gent connectada a la vegada que internet no funciona, però en el fons el que vol dir és que estan entrant a la xarxa molts més dispositius que no són necessàriament mòbils de consumidor. Ara tots els autocars, totes les flotes de camions, els senyals de tràfic, molts processos industrials estan connectats a la xarxa mòbil, o perquè són directament mòbils o perquè tirar cables és molt més car. De fet, un dels grans propulsors del 5G a Espanya, que va parlant d'Europa en desplegament de 5G, és la universalitat de l'accés a la banda ampla, perquè hi ha molts entorns rurals en què el 5G ha sigut la solució que les operadores han trobat per donar un internet mínim assequible a grans geografies. Llavors, tot i que aquestes mateixes operadores han intentat vendre el 5G com un benefici pel consumidor, la veritat és que no ho és massa i que cada vegada el consumidor potser una mica confós en què se li estava venent i per què ho havia de comprar. I és un senyal també que les operadores estan una mica en declivi i amb un producte molt poc diferenciat entre elles i tenen una miqueta del que poden, en aquest cas, de lo que seria una millora interna de la seva infraestructura que és només rellevant entre empreses.
1: I ara que ja ho tenim situat, com...

0: Va, hòstia, per favor. No, sí,
1: mira, això ve de lluny, eh, això del 5G. Ve de lluny. Vull dir, ara em remuntaré molt enllà, eh. Sí? Saps, bueno, tu quan eres jove...
0: Bueno, ja no tan lluny, no, vols dir que fa tant?
1: Home, quan eres jove, quan encara no hi havia telèfons mòbils, hi havia... l'UG, ara cap als anys 80, que això només permetia les trucades analògiques. I aquí, a partir d'aquí, s'ha anat evolucionant. UG, el 2G als anys 90, amb totes les trucades digitals i els SMS, te'n recordes de l'SMS?
0: Home,
1: que havies d'apretar moltes lletres per aconseguir...
0: Quantes factures havien pagat d'SMS?
1: Sí, sí, anàvem pessetes, encara, en aquella època.
0: Hòstia.
1: El 3G als anys 2000, que aquí ja comença l'internet aquell inicial, que era caríssim. Era caríssim. Déu. Després, cap als 2010, quan hi ha el 4G, quan comença el 4G, és aquí quan explota la telefonia mòbil.
0: Vale? Vols dir el 4G? Pensava que era abans.
1: Amb el 3G. Bueno, el 3G
0: jo recordo que, jo recordo que el 3G jo ja havia pagat facturasses, eh? Perquè a més alguna cosa en sabia. Clar. I recordo que es pagava el mega a un preu absolutament estratosfèric, eh?
1: Sí. Però amb el 3G ja podies veure vídeos, enviar fotografies, sí. Però amb el 4G ja comença l'streaming. Aquí hi ha les plataformes de streaming, xarxes socials, videotrucades... I arribem al 2019, data curiosa, data de pandèmia, data de Covid. El 2019 sí. Ens coincideix que hi ha el llançament del 5G. El 5G, sí. com bé ha dit en Pau, és un canal de comunicació molt, molt, molt extens, tan gran que segurament l'usuari normal no l'aprecia. Nosaltres funcionem perfectament amb un 4G. Amb sí, els mòbils, la sensació que tenim ara.
0: Una mica això, la sensació de que hi ha, de que potser ja tens molt, no? Ja que més no serveix per res, no? Potser.
1: Ah, exactament. Ja tenim
0: la percepció
1: molt,
0: de que ja tens, què més vols fer, no?
1: Sí, imagina't una cosa. Jo feia una mica el símil. A veure com ens ho podríem imaginar, el 4G, el 3G, el 5G. Doncs jo me'ls imagino com unes canonades d'aigua. La 3G és petita, la 4G és bastant més gran i la 5G és enorme. I per dintre pot circular, evidentment, i circula més aigua, amb una de gran que amb una de petita, i és el que passa ara. Sí. Què passa si circula més aigua? Doncs que tu allà pots tenir més usuaris abocant informació. Clar. I és el que passa. Bueno. Doncs el 5G es busca precisament això, que hi hagi molts dispositius connectats simultàniament, que el temps de latència sigui molt i molt baix, temps de latència vull dir quan l'intercanvi d'informació. És l'intercanvi d'informació, bàsicament. Des que jo envio la informació fins que arriba al destinatari, poden passar mil·lisegons, fraccions de segon molt petites. Doncs això és el que es busca. Però, esclar, això, l'usuari, mil·lisegons, no ho arribem a notar, tu i jo.
0: No ho apreciem. Clar, ho sí que és veritat que ara, perdona, que et tallis, sí que és veritat que ara hi ha tot això de les plataformes de streaming, és a dir, jo recordo tenir estanteries a casa amb desenes de cintes de vídeo, d'anar al Budia Club, tot això es va acabar i segurament té a veure amb això dels amples de banda gruixuts, no? El tub aquest que tu dius, no?
1: Ah, exactament. Així, quan demanes, per exemple, a Netflix mateix, demanes una pel·lícula o una sèrie, doncs Netflix te l'està subministrant a través d'aquest ample de banda. I no tu no subministra només a tu, sinó que subministra simultàniament a diferents temps. És a dir, no tothom veu la mateixa pel·lícula al mateix moment, no? Sinó que tothom està mirant en moments diferents, a tothom li arriba la informació que ell vol, que ell busca, i això és el sentit.
0: Ara que m'has dit això, estic recordant una cosa que em va passar una vegada. Tu has dit quan eres jove. Bueno, quan eres jove, gairebé quan era un nen. Jo me'n recordo que anava a classes d'informàtica i me'n recordo que teníem un professor que un dia se'm va acudir la botada increïble de preguntar-li si mai veuríem un vídeo a l'ordinador. I recordo que es va ficar a riure, va dir, és impossible un vídeo, perquè imagina't una foto, en recordeu que hi havia aquells, els discs petits, els disquets de 3,5, que tenien un mega i mig, i em deia, home no, perquè un vídeo ocuparia com a mínim, no ho recordo, 30 o 40 megas, això és impossible, i pensava, ostres, si el veia...

0: si ara me'l trobo algun dia, li diré, era impossible, doncs mira.
1: Sí, exacte. Però fixa't, mira, entrant aquí, entrant justament amb el que acabes de dir, és molt interessant perquè la visió que teníem abans, a la que tenim ara, després de tota l'evolució d'aquestes noves tecnologies, cada vegada, fixa't que cada vegada que surt una tecnologia nova, surten gent que no se n'enfia massa. I sí, en aquest cas, doncs, el 5G van sortir, ostres, això que fèiem, aquesta... Això que m'estava posant jo el gorro de paper de plata perquè no ens controli la ment, etcètera. No? Sí, sí. Ostres. A més, aquesta gent ha sortit tant amb l'UG com amb el 2G, com amb el 3G, com amb el 4G, com amb el 5G. I si quan surti el 6G, també hi seran.
0: També. I amb el microones.
1: Amb el microones, amb tot. Qualsevol tecnologia nova és objecte de debat en un inici. Després hi ha gent, mira, qui alça més la veu, és el que diem sempre, no? Qui crida més és el que a vegades sembla que hagi de tenir més raó i no sempre és així, eh? Doncs això...
0: No.
1: Amb aquest... Però
0: sí. Sí que és veritat que recordo vagament això, no? Que esclata la polèmica quan va ser la pandèmia, no? Que havien d'implantar-lo o ja el començaven a implantar, el 5G, no?
1: Exacte.
0: I com que va coincidint el temps, va semblar com que, bueno...
1: Que ens inoculaven el virus a través del 5G. S'ha arribat a dir això. S'ha arribat a dir això. Sí. Que no sé com, després parlaré de cas de com funciona, quin és el funcionament científic, no, d'aquesta tecnologia, perquè així s'entendrà millor que no pots transmetre un virus a través d'una ona. No té cap sentit. Bueno. No, doncs, mira, el 2019, això, el que es va arribar a desplegar el 2019, que sobretot es va desplegar a Corea del Sud, Estats Units, i més tard, una mica més tard, a Europa. I aquí Telefònica i Vodafone van començar a fer proves pilot aquell mateix any. I ara ja tenim una... No tot arreu hi ha 5G, però sí que trobes bastantes antenes que ja en tenen.
0: Bé, és que ara ja fa 6 anys, no? Vull dir que déu-n'hi-do. I jo no sé si entre el 3G i el 4 va passar tant de temps, no ho sé.
1: No ho sé, ha sigut bastant ràpid.
0: No recordo.
1: Ha estat bastant ràpid. Però sí que és veritat que aquesta tecnologia requereix que un instal·lador vagi amb una antena i posi una... i posi l'aparell emissor de 5G.
0: I que no deu ser barat, això, tampoc.
1: No ho crec. A més, hi ha una altra cosa. Que com que és una tecnologia que utilitza unes ones una mica més curtes, una freqüència més baixa... freqüència més alta, perdó, amb una ona molt curta, ha de tenir l'espaiat entre antenes ha de ser menor. Per tant, s'han d'instal·lar bastantes més antenes.
0: Clar.
1: El desplegament, clar, aquí, per tant, és gran.
0: I aquí també és on ve tota aquesta història de la gent que té tanta... Perquè en podríem parlar, de tanta por a les antenes de la telefonia, el tema de les ones, ai, que me l'han posat aquí al costat... No?
1: Sí. De fet, hi ha gent que fins i tot parla de l'electrosensibilitat.
0: Sí, és veritat, però què hi ha de veritat en això, clar.
1: Esclar, fixa't, aquí és una tecnologia tan nova que precisament tots els estudis que es fan per verificar o rebatre aquesta idea són nous. I no tots encara han arribat a la conclusió desitjada. És a dir, que encara s'està estudiant, realment s'està estudiant. Però sí que hi ha estudis, per exemple, que relacionen, que intenten veure si realment, per exemple... certes malalties greus estan induïdes en base a aquests camps electromagnètics. La majoria han arribat a la conclusió que no hi ha una relació, perquè fan estudis a tota la població i tant la fan amb el que està sota una antena com el que està fora d'aquella antena, com el que no rep mai cap senyal.
0: Per tant, no és concloent?
1: No és concloent. Els estudis per ara no són concloents. Ara bé, he de dir... Si anem a la base científica de tot plegat, veurem... Mira, per exemple, jo et poso 4 dades, eh? El 5G és una ona de radiofreqüència. Està dintre tot l'espectre d'ones de ràdio. Saps que l'espectre electromagnètic pot tenir ones llarguíssimes de 500 metres, per exemple, en la freqüència AM de la ràdio.
0: Ens
1: hem d'imaginar una ona de 500 metres anar donant voltes fins que arriba a la teva antena. I te'n recordes, no sé si te'n recordes, que fa molts anys hi havia unes antenes d'AM per allà a la Costa Brava.
0: Sí, home, i tant. I Radio Liberty eren mítiques. Sí, aquelles de vermelles tan altes, no? També,
1: clar. Clar. Molt grans. Per què eren tan grans? Doncs perquè la ona és molt gran. Bàsicament és això. Com més gran és l'ona, més gran ha de ser l'antena per poder-la veure.
0: Però
1: per
0: també tant, més lluny arriba, pot ser?
1: També més lluny arriba, i tant, perquè l'ona AM pot transmetre des d'Estats Units, en aquest cas emetia, Radio Liberty.
0: Ah, sí, sí.
1: O sigui, arribava, la feien rebotar a l'estratosfera i anava fent rebots fins que baixava aquí a les antenes. O sigui, era una cosa fenomenal. Doncs imagina't les antenes que has de tenir per rebre aquesta freqüència, per veure-la. Si tu tens una antena petita amb una AM, costarà més. Ara, la podràs llegir, els cotxes bé tenen AM, però ara són ràdio digital. Però una ràdio normal té AM, la veu.
0: Sí, sí.
1: Vale?
0: Sí, sí.
1: Però
0: sí, sí.
1: Tu pots fer antenes molt, molt, molt més petites, com més petita és, aquesta ona. En concret, aquesta 5G, dintre dels nostres mòbils, abans els mòbils tenien una antena desplegable.
0: Sí, senyor, és veritat. Això va perdre, eh? Sí.
1: Això tenia es va punt, perdre.
0: Tenia un punt romàntic, sí. Fins i tot, l'antena de l'StarTAC aquell. Sí, sí, és veritat.
1: Doncs aquesta antena era perquè la ona que t'arribava era una mica més gran. Ara les antenes són internes, són petitones, vale? Mira, et poso l'exemple. Mira, el 3G, per exemple, la ona del 3G és de 15 centímetres. El 4G anem a 10 centímetres, més o menys, i el 5G té un ample de banda que va des dels 43 centímetres a 1 centímetre. Vale? Té tres escalat, freqüències.
0: Diguem.
1: Sí, té un escalat. Vale? O sigui que les més petitones van a 1 centímetre. I aquí, i a la Wi-Fi, per exemple, estem a 10 centímetres, aquesta ona. Clar, si tu tens una ona gran d'aquests 10 centímetres de la wifi i tu poses la mà a davant d'aquest router que et genera aquesta wifi, la wifi no, no s'atenuarà, perquè la ona no és capaç de veure la teva mà.
0: Clar,
1: no és prou gran.
0: Passa de llarg,
1: no és prou gran, passa de llarg la ona. Ara bé, si tu tens una paret a casa teva, saps que a vegades has de posar un repetidor, no? A dins de casa.
0: Clar,
1: poses el repetidor perquè és que la paret està atenuant la ona. T'està frenant, vale? Doncs, mira, anant a buscar això, quina és l'afectació que una ona d'aquestes pot provocar una persona? Jo em vaig fer aquesta pregunta. Aleshores, una persona, anem a buscar el més petit, que és un ADN, vale? El diàmetre de l'ADN,
0: vale.
1: Que són
0: sí.
1: Dos nanòmetres. Dos nanòmetres. El 5G, la ona més petita, medeix un centímetre.
0: Clar, passa de llarg, claríssimament, no la veu.
1: Passa de llarg, no la veu.
0: Clar,
1: no la veu.
0: Clar, clar.
1: No és capaç d'interactuar
0: amb,
1: amb les cèl·lules del nostre
0: cos. Per tant, tu descartaries aquestes teories que diuen que el 5G o aquest tipus d'ones afectarien directament les cèl·lules humanes, no? Sembla que no hauria de ser així, en tot cas, no?
1: No hauria de ser així, excepte si tu t'acostes molt, molt, molt a un transmissor d'aquests d'altíssima potència, d'aquestes antenes, si tu et poses a davant, et pot arribar a provocar cremades.
0: És que deixem que,
1: sí.
0: que avancem una mica, perquè se'ns tirarà el temps a sobre fàcilment. Jo crec que ho estem situant molt bé, el que passa que no en tenim mai prou, i crec que també és el moment de donar la benvinguda de nou a l'Albert Palou, que és biòleg i relacions institucionals i cap de comunicació al Centre Beta. Albert, escolta'm, què et sembla tot això del 5G? Com veus que ho estàvem comentant amb en Jordi?
2: No, molt interessant. És un tema bastant complicat tècnicament, si t'ho mires des de la distància. Però bé, és interessant els moviments anticientífics que... o no sé si negacionistes en aquest cas, és una cosa una mica diferent. La gent que ha convertit el 5G com en la diana de les seves obsessions i de donar-li la culpa de coses, és curiós perquè és bastant variada. Potser és perquè va coincidir amb la pandèmia i va fer florir tota una sèrie de teories bastant curioses.
0: Sí, exacte. Jo que m'he documentat una mica, ho hem estat mirant bé, i de fet ho he sentit a parlar moltes vegades en sobretaules i en diferents articles i fins i tot algun programa de televisió de ràdio. La quantitat de mites que hi ha al voltant del tema del 5G crec que és molt interessant. No sé tu com t'has documentat, si tens alguna guia, no sé, perquè sé que en vam parlar abans de fer el programa de que intentaries mirar-ho també tu mateix.
2: Bueno, han florit moltes coses, algunes més variopintes que altres més o menys creïbles. jo crec que podríem fer un parell de grups. Hi va haver tot un primer gran grup de gent que va decidir relacionar el 5G amb l'origen del Covid. Això ho comentava abans en Jordi també. Clar, això és bastant curiós, perquè és... jo crec que altres vegades que hem parlat d'altres temes, sí que a vegades intenten posar-li una pàtina científica buscant algun científic que realment pugui donar alguna aproximació a alguna cosa que pugui cobrir algun tipus d'idea més o menys estrafolària. Però, clar, pensar que, o afirmar que amb el 5G pots generar el Covid és bastant curiós, perquè, clar, aquí tens dues opcions. Si pares a pensar com és una electromagnètica com la que parlàveu fins ara, tens dues opcions. O la ona porta el virus, o sigui, tens el virus cavalcant sobre l'ona electromagnètica, això vol dir que les ones tenen la capacitat de transportar matèria, que seria una cosa també bastant novedosa. Al final, un virus no deixa de ser una cosa que té una massa, per petita
0: entitat
2: que sigui.
0: Entitat física, no? Clar, sí.
2: Sí, sí. Doncs llavors, clar, tindries un virus, per tant, un element físic cavalcant una ona, viatjant cap a les persones a qui pretén infectar. Això seria com dir, no sé, que pots infectar de gastroenteritis a la gent amb un megàfon, o que pots engegar una ràdio del cotxe i transferir alguna malaltia a la gent que hi hagi dins el cotxe d'alguna forma física. Però, clar, és més estrany encara pensar que, i això també s'ha afirmat, que el 5G creava el virus.
0: Sí, això ho he sentit a dir.
2: Feia una mica d'aquesta explicació de la longitud d'ona. Clar, ostres, si l'eina que tu tens per crear un cos, per petit que sigui com és un virus, és una ona, al final tens poc marge. Al final tens una cosa que va amunt i avall, amb una freqüència fixa.
1: Això és la transmutació de la matèria.
2: Ostres, clar, sí. Projectar una ona contra un lloc i ser capaç de fer servir aquesta ona d'alguna forma per generar un virus d'ARN com el SARS-CoV-2, requereix una tecnologia que potser no tenim encara a disposició. Segur.
1: La dualitat una partícula, que es diu. Que aquí no entraríem en terrenys més físics, més pantanosos.
0: Més quàntics, diria, no?
1: Més quàntics. Perquè, ostres, no sé realment d'on traien o com es podien imaginar, no? que es provocava una partícula amb una massa des d'una ona, és molt raro.
0: Jo crec que ni ho pensen, no? Fa pinta és una... Perdoneu, però és allò, és una fabulació directament, no? Perquè, clar, un cop entres en aquest terreny que no hi ha cap mena de rigor, tot s'aguanta, no?
1: Sí, i tant.
0: Quin altre, Albert, quin altre hi ha així de mite?
2: Sí. Hi ha una altra línia molt clàssica, és un tema que... És un d'aquells temes que surten a les taules, com deies, de sobretaula amb la família. És el tema de les abelles. També hi ha hagut relació 5G-abelles. Hi ha una obsessió en pensar que les abelles són els únics pol·linitzadors del món. Això és una petita deformació. Hi ha molts altres organismes pol·linitzadors que no són les abelles, que també són importants, però la gent té una fixació amb les abelles i que cada vegada n'hi ha menys. Doncs també s'ha atribuït la posada en marxa del 5G com a causa del declivi de les abelles i de grans mortalitats d'ocells arreu del món, cosa que tampoc... I us asseguro que hi ha molts experts que estudien les abelles i els ocells, i altres pol·linitzadors, i molts altres tipus d'insectes, no hi ha absolutament cap tipus de base científica que ho recolzis, ni ho trobaràs, ni hi ha cap evidència que el 5G hagi provocat la mortalitat d'abelles. O sigui, les abelles i els ocells estan patint malalties, estan patint temes de contaminació per alguns productes químics que es fan servir, se'ls està afectant el canvi climàtic, però en cap cas el 5G, l'activació de les antenes de 5G ha provocat la mort d'abelles, o si més no hi ha cap tipus d'evidència que això sigui així.
0: Clar, està clar. I aquest, a més, s'ha com associat sempre allò de dir, és que una frase d'Einstein, que no sé si la va dir o no, que deia que abans d'extingir la humanitat s'extingiran les abelles, no? I la gent ja ho vincula amb tot això, oi?
2: Sí, però com et deia, també algun dia per parlar de que les abelles no són tampoc els únics organismes que pol·linitzen o que fan que els ecosistemes funcionin. Hi ha molts...
0: És un tema per un la Terra no és plana, això,
1: Sí.
0: El tema abelles.
1: Sí, també hi ha el vent. També hi ha el vent que pol·linitza, que sí.
2: Sí.
0: Ah, i el 5G no va pel vent, que sapiguem, no?
1: No. Bueno, espera't.
0: Bueno, clar, si ens hi posem, potser sí.
1: Sí, sí.
0: Què més, Albert?
2: Després, hi ha tota una línia, hi ha un parell de temes aquí, diguem, dues línies diferents, però que tenen a veure amb el cervell humà. També molta preocupació per com el 5G afecta el cervell humà. Sí. Aquí és aquí un apunt seriós i crec que és un apunt a peu de pàgina que és important fer. O sigui, jo vaig estudiar biologia fa ja molts anys, vaig acabar fa 20 anys la carrera, i jo sé que tot el que jo tenia de punts de funcionament del cervell, de neurologia, neurobiologia, tot allò va caducar, perquè al final és un àmbit de coneixement humà que ha evolucionat moltíssim, ha d'evolucionar molt. Jo tinc una sèrie d'assumpcions que se'm van dir com a la carrera que ara han canviat. Llavors, aquesta forma de evolucionar tan ràpid que està tenint aquest àmbit de l'estudi de la biologia humana, segurament també es presta a que algú vulgui aprofitar-se per vestir alguna teoria amb aquesta excusa a vegades sentida amb les teories de la conspiració, que és, bueno, però és que falta molt per conèixer. No, sí, falta molt per conèixer, però bueno, no és que et permeti dir el que sigui. Llavors, hi ha com dues teories importants sobre el 5G. Una és que et fregeix el cervell.
1: No.
0: Això és boníssim, eh? Això és boníssim. O sigui,
1: va amb una prova fregida com amb oli o air fryer?
0: Com si fos un ou ferrat, bàsicament, això. O sigui,
2: clar, aquí algunes persones afirmen o intenten fer una comparativa que les ones del 5G són com les ones d'un microones i que projectar aquestes ones a través d'un mòbil prop del teu cervell fa que... no sé si sabeu com funciona un microones, que fa vibrar algunes molècules, i això és el que provoca l'escalfor. Doncs tu tindries el mòbil, això projectaria 5G contra el teu cervell, faria vibrar les molècules d'aigua del cervell, posaria la temperatura i et fregiria el cervell.
1: Clar, però aquí s'ha de distingir, és important distingir entre la radiació ionitzant i la no ionitzant, també. En aquest cas, sí, el 5G, clar, les ones de ràdio no són ionitzants.
0: Bueno, perdona, ionitzant o... en tot cas, amb la capacitat també d'excitar les molècules d'aigua, com deia l'Albert, no? I per tant fer-les vibrar i per tant escalfar-ho. És a dir, jo, a veure, ja sé que a vegades dic alguna bestiesa, però pel telèfon, per coses de la feina, hi he de parlar bastant i reconec que sóc un addicte i que jo sàpiga, de moment, bueno, de tant en tant, home, alguna febrada he tingut, perquè quan tinc grip a vegades em passa, però de normal però no se m'escalfa el cervell.
2: Imagina't...
0: No.
1: Soroll de crispetes, el soroll imagina... no n'has sentit.
0: No m'ha passat mai, això. No.
2: Imagineu-vos que esteu escalfant els macarrons al microones.
0: Per exemple,
2: davant dels
0: macarrons.
2: Pues allò està en una càpsula estanca i d'estar 3 minuts donant voltes per acabar tenint una mica escalfor. Vull dir que sí. Realment... No. La quantitat d'energia que hauria d'emetre un mòbil per fregir-te el cervell amb ones electromagnètiques 5, o 5, fent bueno, servir el 5G hauria de ser bastant potent.
0: I que no veiem la gent desplomant-se pel carrer sí. Parlant per telèfon. Seria una mica una fallida bastant gran, no? Bueno, tot plegat.
2: Sí. Hi ha una segona línia molt interessant respecte a l'ou al cervell, que és que, a part de fregir-lo... No serveix per fregir el cervell. És per controlar-lo, el cervell. O sigui, fan servir les zones 5G per modular el teu cervell i fer que tu pensis el que ells volen que pensis.
1: He de votar aquest partit, i tu quan vas a votar, ostres...
0: És el que deia de l'MK Ultra, no? Allò del sistema de control mental que va utilitzar la CIA durant la Guerra Freda, no? Sí.
1: Exacte. Això, de fet, ja ve de la ciència-ficció. Això als anys 50 i 60 ja sortia a les pel·lícules.
0: Ja planava.
1: Sí.
0: Però és curiós, més... perquè jo això no ho recordo amb tanta intensitat amb el 4G o el 3G. És a dir, sempre hi ha algú que se li acut dir-ho de qualsevol tecnologia, que ho deies tu, Jordi, però amb les altres no. En canvi, el 5G, jo crec que el fet de coincidir amb el Covid va ser com molt... No?
1: Fixa't una cosa, coincideix amb el Covid i coincideix també que tens la tecnologia 4G i 5G que et permet l'streaming. És a dir, és quan es popularitza tota aquesta gent que se'ls hi dona veu. Amb el 3G ja no tenien prou ample de banda com per poder promocionar-se tant.
0: També és veritat, segurament. Sí, ha sigut una autopista tan ampla que hi cap tot.
1: Ah, aquí està.
0: Albert, digues.
2: En tot cas... Sempre per tranquil·litzar la gent. És molt complicat que amb les ones electromagnètiques del 5G ens puguin alterar el funcionament del cervell. El cervell funciona a base d'estímuls elèctrics i d'una cosa que es diu sinapsi, que és una transició química entre neurones. No hi ha cap estudi concloent que digui que amb una ona electromagnètica de baixa intensitat es pot afectar aquesta connexió entre neurones. Per tant, si tu no pots ni no tens ni capacitat d'afectar la connexió ni el flux d'informació entre neurones, és molt difícil introduir pensaments fent servir 5G dins el cap d'algú.
0: Això és... Vaja, jo que estava intentant que em donessis les claus del teu cotxe per sempre, tio, llàstima. Bueno, sí.
1: Això, de fet, és la por a lo desconegut, no? A allò que no es veu, a lo invisible. Ostres, jo, per aquí hi ha tota una sèrie d'ones que ens envolten, que...
0: És màgia.
1: Jo no sé quin està interactuant amb el meu cervell, amb la meva manera de pensar, i em fa dir coses que no hauria de dir. No?
0: Sí, és així.
2: Digues. Hi ha un últim gran tema que és... El 5G és una eina de control del govern.
0: Tot relacionat, no? Si et controla la ment, el govern, l'època que estava tothom tancat, confinat a casa, no?
2: Això té una variant divertida, que és la gent que es pensa que la vacuna del Covid portava uns microchips que Bill Gates va posar a dins, perquè ara, a través del 5G, decideix activar aquests microchips per controlar-nos. En tot cas, tant si anem per la línia Bill Gates com per la línia els governs ens controlen a través del 5G. Jo només una reflexió, o sigui, tot el que fem ho pengem a Instagram o tenim un mòbil a la butxaca que fa exactament això, que és controlar-nos. Per tant, potser el problema no és el 5G, el problema és la forma com fem servir absolutament tot, que va deixant un rastre amb el qual, efectivament, si algú ens vol controlar algun dia, ho pot fer.
0: Que és veritat que no som conscients. Hem d'inventar, de vegades sembla que hem d'inventar coses, quan en realitat la realitat és molt més prosaica i la tenim davant dels nassos, no? Això mateix que acabes de dir, tothom porta un localitzador a la butxaca, tothom entra al banc i pot moure diners directament, i en canvi ens fa por que ens rastregin no sé què del Facebook, no? Jo què sé... I, en canvi, sense cap problema, anem a comprar un lloc o altre i saben perfectament on som en cada moment, pràcticament.
1: Sí,
0: no?
1: Però fixa't una cosa, saps que hi ha ara uns protectors de mòbil que porten una espècie de dibuixos fets així en metall que bloquegen les ones i aquestes coses? No sé si ho has vist mai.
0: No ho he vist, però m'ho puc imaginar.
1: Sí, ho he vist. Es veu que bloquegen les ones i tal, i et protegeixen. Però, atenció, el mòbil pot enviar i rebre trucades.
0: Llavors poc deu protegir res, perquè, esclar...
1: No sé, és capes, aquella protecció. Sembla
0: ja ens
1: que potser no acaba de funcionar del tot.
0: Hauríem de convidar el CEO de l'empresa, perquè aquest sí que deu ser un listo. El que va crear això, aquest
1: sí que... Hi ha una cosa que trobo a faltar que encara no hem dit, que són el gorro de paper d'alumini.
0: Home, interessantíssim, momentàs. Sí, home.
1: Que té certa base científica, eh? Vull dir, no és pas endebades que es parla i que es fa. Sinó que, fixa't una cosa.
0: Explica.
1: Si tu emboliques un mòbil en paper de plata, és probable que perdi la cobertura.
0: Perquè no he provat mai, però això m'ho han dit molt i algun dia ho provaré, ni que sigui per morbo.
1: Això també, jo també ho vull provar, perquè no ho he provat. Ara ho estic dient, però no ho he provat.
0: Si pots posar el modo avió, però no. Millor agafar un paper d'alumini i embolicar-lo.
1: Igual que si el poses dins la nevera, el poses dins el microones, etc. Això se'n diu un efecte que se'n diu de la caixa de Faraday. De la gàbia, perdó. La gàbia de Faraday. Sí. Que és una gàbia que, diguéssim, que manté l'electromagnetisme aïllat. Tant de dins cap a fora, no deixa sortir les ones, com de fora cap a dins, tampoc les deixa entrar. Ara bé, aquest gorro de paper de plata, saps quin gruix hauria de tenir per ser efectiu?
0: A veure...
1: Hauria de ser un gorro d'almenys de mig mil·límetre de gruix. No, és a dir, has de desenrotllar molt el rotllo. I l'has de fer gruixudet, el paper de plata, perquè comenci a funcionar.
0: Realment, ja entenc. Et sortiria car, diguem-ne que et sortiria car.
1: Bueno, ho pots reaprofitar, no deixa de ser alumini.
0: Sí, clar.
1: L'alumini, en aquest cas, doncs, diríem que té dues funcions. Una, que és fer-te gorros d'alumini, i l'altra és embolicar entrepans. Jo et diria que només una de les dues és realment pràctica. Que seria d'embolicar entrepans.
0: L'altre, segurament, acaba pesant el cap i tot.
1: Sí, sí. No cal. Però vols saber una cosa, una dada molt, molt bona, eh? Bloqueja la gran major part de l'espectre electromagnètic d'ones de ràdio, però amplifica la part dels 2,6 i 1,2 gigahercios. Saps a què correspon aquesta part que amplifica?
0: Sorprèn-nos.
1: El 4G.
0: Ah, o sigui que no serveix per res.
1: És a dir, que si et poses un gorro d'aquells, ets com una antena de Catalunya Ràdio. Ets una antena, ets una persona antena. O sigui, ets capaç de transmetre wifi.
2: Sí. Però el problema era el 5, no el 4. El 5...
1: Ja, el 5 el bloqueja. El 5 el bloqueja. Però el 4...
2: Ja està.
1: Doncs pots fer streaming. És a dir, tu et poses gorros de paper de plata a tota la família dins i no has de posar repetidors de wifi dins de casa.
2: Home, és pràctic, eh?
0: Sí, trobo que la imatge és maca, també. La família, per Nadal, tots amb el gorret. Molt bé. Home, això no m'atreviria a dir que no ho passa en algun lloc. Segur que hi deu haver alguna casa, alguna llar de la geografia dels Països Catalans, que, en fi, no ho sé. Escolta, Albert, alguna cosa més que vulguis afegir amb aquest top 5 que ens has fet, tan magnífic?
2: No, era un comentari així... No sé, a mi em fascina que la gent tingui aquesta obsessió per entendre aquestes coses a mitges i després fer-ho servir com li dóna la gana. És com si ara jo m'inventés més o menys com funciona l'embragatge del cotxe i intentés vestir alguna teoria al voltant d'això. Potser no cal que entenguis ni com va l'embragatge, si no ho necessites, ni no cal que entenguis com va el 5G, simplement fer servir el mòbil una mica també com puguis i no et preocupis tant. O almenys tampoc et dediquis a fer servir el propi mòbil per veure gent estranya explicant coses estranyes.
0: Ja, arrel d'això, últimament vaig sentir la teoria d'un escriptor, ja ho recuperaré, no recordo, que deia alguna cosa així com que la humanitat ha avançat gràcies a l'estupidesa i no gràcies a la intel·ligència. De fet, deia alguna cosa així com... la immensa majoria dels humans, pràcticament la totalitat, no té ni idea de com funciona el telèfon mòbil, no? I bé que el fa funcionar. Per tant, escolta, no cal saber-ne, efectivament. Vull dir, estic d'acord. Escolteu, nois, magnífic, que això se'ns allarga una mica massa. Jo no sé si hem resolt dubtes o n'hem generat de nous, però jo crec que ha estat bastant interessant, això. I també no cal, doncs, tampoc allargar-ho gaire més, perquè tinc la sensació que aniríem generant cada vegada més i més preguntes, i en tot cas també seran els oients els que es dediquin, si volen... a contestar-les o a generar-ne també per part seva més, i el que també pretenem una mica és doncs donar més informació i que cadascú extregui les seves conclusions. També jo crec que ara anem a la part que tothom espera amb delit, i és que la cirereta del pastís de la Terra no és plana ja sabeu que ens la porta el nostre tècnic i muntador, que és l'home orquestra de les ones, des de Roses, terra de tramuntana i de bon peix, l'inimitable Xavi Gorro, que és el que ens porta aquella secció que és imprescindible. Un catàleg d'invents estranys, inútils i tan curiosos que fan que les teories del 5G semblin fins i tot normals. Així que preparem-nos, que ve el Xavi amb el seu museu particular de la inventiva més delirant de la història. Què ens portes, Xavi? Què tal?
3: Hola, què tal? Com anem?
0: Com estàs?
3: Doncs molt bé, aquí. Bé.
0: Estàs bé? Aquí a Roses esteu bé, aquí dalt, tot bé?
3: Sí, bueno... Bé,
0: sí. Si us arriba el 5G aquí o què? O no, no cal, tampoc?
3: No cal, per què?
0: No cal, no, també
1: tens raó. Amb el vent potser se'n va, es desvia.
0: Se'n va. Perquè tu, una mica el servir llegit sí que el tens, no?
3: Bueno, això sí, però no es preocupa el 5G, diguem.
0: Ja no feia falta abans.
3: No, ja era d'abans.
0: Ja venia d'abans.
3: Sí.
0: Bueno, escolta, doncs va, dispara la teva secció, a veure què ens portes avui.
3: Vale, avui us parlaré, ja que estàveu... Ve bastant en relació amb el tema que estàveu parlant, ja que estàveu parlant de gent que es fa sombreros de paper de plata, no? per no pillar el 5G. Doncs jo us parlaré avui de tot el contrari, d'un barret. Un senyor es va invitar un barret per pillar coses, és més, per pillar la ràdio.
0: Una antena? Un barret
3: no,
0: d'antena?
3: No, un barret ràdio.
0: Ah, ostres, no sé.
3: Sí?
1: A veure.
3: O sigui, és normal, ara em sembla...
0: Un barret ràdio són uns cascos, no?
3: Bueno, clar, però estem parlant dels anys 40, eh?
0: Ah,
3: clar. O sigui, per tots ara sembla normal portar una ràdio portàtil, potser no és gaire normal perquè és una mica antic, no? Però als anys 80-90 portar una ràdio petita portàtil, no, un transistor, era el més habitual, no? La gent, sobretot quan anava a veure el futbol o anava pel carrer per escoltar les notícies. Ara ho podem fer des del mòbil ho podem fer des de la tablet, ho fem des de ja està d'un smartwatch, podem escoltar la ràdio, podem escoltar coses amb uns cascos. Menys si ets un quillo, que llavors no portes cascos.
0: Tot i que jo recordo l'època dels Walkmans, una època també fantàstica, també, em recordeu, home. I aquesta cosa que a mi em sap una mica de greu, vull dir-ho, que desaparegués la ràdio FM del mòbil. Que el dia de l'apagada, aquella apagada mítica, que ens hem quedat els foscos, tothom estava buscant una ràdio i un
3: transistor FM. Bueno, jo vaig anar al cotxe.
0: Bueno, clar. Bueno, però el cotxe n'hi ha que no en tenen, que n'hi ha que, són ràdio digital, i també digital. Problemes, eh?
3: Bueno, es veu que això volien imposar, o volien fer, hi havia, sobretot als Estats Units, que volien que tots els cotxes portessin només ràdios digitals, i es va dir que no, perquè per rebre emissions d'emergència, clar, ràdio digital, doncs, si no hi ha internet, no funciona. En canvi, la ràdio analògica funciona, en principi funciona sempre. I es veu que al final no ho implantaran, però bueno, hi ha alguns cotxes que els Tesla sembla que els porten, no ho porten així.
0: Vaja, però fixa't, allò que es diu al final, aquell cambrer que ve amb aquella tablet per prendre nota, moltes vegades acaba venint amb un boli i un paper, perquè és la manera més ràpida.
3: Sí.
0: Doncs res, què tal el senyor del sombrero o del gorro?
3: Pues anem als anys 40, finals dels anys 40, no? O sigui, la gent tenia ràdios a casa seva, però tenia ràdios a vàlvules, aquelles ràdios gegants, que valien un paston, i que eren mobles, eren ràdios mobles, no? Clar, la idea era que això pogués ser portàtil, perquè tu podies escoltar la ràdio a casa teva, però no podies anar als llocs i escoltar la ràdio, que és l'invent que estava de moda. Doncs un senyor va inventar justament això, una ràdio portàtil. Però una ràdio portàtil que la portaves a sobre, la portaves al cap. I ja fica de nom Radio Hat.
1: Sí. Ostres, això em sona un grup de música.
3: Radiohead, el grup de música, sí, molt menys.
0: Radiohead eren els Radiohead cara bé.
3: D'abans, però s'ha de dir que aquest barret, que als anys 40 portava barret, tampoc era una cosa bastant estrambòtica. Molta gent portava
2: barret. S'ha perdut això, és una pena.
3: Sí.
0: El que portava barret s'ha perdut o portar ràdio al cap?
2: Sí.
3: Portar barret.
2: Bueno, les dues coses.
3: Però el barret aquest, us imagineu un barret dels anys 50, no? Un bombí o alguna cosa així. No, aquest barret, la ràdio aquesta estava construït en un barret colonial. Que un barret colonial és aquells barrets que veieu a les pel·lícules de la gent que va fer safaris. Tots aquells barrets rodons, doncs allò.
1: Com un salacof, és el salacof, se'n diu?
3: No ho sé, però bueno, el típic barret de gent que va fer safaris als anys 50, 60, 70, a les pel·lis d'Indiana Jones, perquè us feu una idea. Sí? Tot això és real, jo no m'estic inventant res. Doncs bé, l'any 49, un senyor, que després us parlaré d'ell, es va inventar això, intentar incrustar una ràdio en un barret colonial. S'ha de dir que aquest invent es va començar a vendre l'any 1949, valia uns $7.95, que actualment, amb la inflació i tot això, serien aproximadament uns $100, i et prometia captar emissores a uns 32 quilòmetres de distància. I de nom comercial...
1: No,
3: emetia amb AM i, bueno, per l'època jo crec que la distància era bastant llarga.
2: I el nom comercial... Ràdio Tradell, tot.
0: Ràdio Vilafant, des de Roses, no?
3: Sí, justet, perquè...
0: M'estàs dient que Eudald Carbonell, no?, aniria amb un barret d'aquests, que és el d'allò, no? Jo me l'imagino amb un barret, amb una ràdio d'aquestes, no?, una mica.
1: Calla que no ho porti,
0: Potser ho porta.
1: Ojo,
0: Hem de preguntar.
1: Sí.
0: 32 quilòmetres.
3: 32 quilòmetres. Bé, el nom comercial d'aquest aparell era Man from Mars Radiohead. Sí? Perquè bàsicament semblava un marciano. Un sombrero. Perquè ara veureu com funcionava això. I podeu pensar, hòstia, vaya fricada, no? Un sombrero així que té una ràdio.
0: Home, que ja es deia així, el nom, el tanto.
3: Sí,
0: ja.
3: Però dius, a veure, pot ser una fricada. Doncs bé, bàsicament això sí, bàsicament era una fricada, però va ser un èxit. S'ha de dir que va ser un èxit gràcies al màrqueting que aquest senyor, que ara, com deia, ara us en parlaré, va fer, perquè bàsicament va començar a fer fotos, a fer campanyes de màrqueting, de publicitat, d'aquest sombrero, que era, com deia, un barret colonial, de color vermell i amb altres colors que tots eren llampants, on apareixien models. Normalment eren noies, adolescents, perquè en aquella època podies utilitzar, explotar la gent a nivell publicitari com et donés la gana, que sortien somrient, si mireu a internet ho trobareu, amb aquest barret amb colors vius. I, òbviament, això, ja com a excentricitat, va triomfar sobretot a les portades de les revistes i algunes botigues van començar a demanar doncs poder comercialitzar aquest aparell. Doncs bé, el senyor que va inventar això era un home que es deia Victor Hornfleisch, que era un inventor i també, sobretot, era empresari, conegut per haver-se fet milionari per fabricar garlandes, o sigui, les coses aquelles, els papers aquells, les decoracions aquestes de festes, amb motius hawaians de paper. O sigui, un senyor que, bueno, té un pensa de crear, doncs, coses per festes.
0: Què porta de fer garlandes a fer un barret amb una ràdio? És una cosa curiosa,
3: doncs,
0: eh?
3: Té una explicació, perquè tot i que el senyor, a l'empresa aquesta que va crear, que es deia American Merry Lay Corporation, doncs, com que venia objectes de festes, guanyava molt bé la vida, ell, en veritat, el que volia no era revolucionar el món de la papiroflèxia festiva, sinó que ell, en veritat, volia ser inventor. I va dir, jo vull revolucionar el camp de l'electrònica. He revolucionat el camp de les festes, doncs vull revolucionar el camp de l'electrònica. I com que també era famàtic, diguem, de la moda així més extravagant, doncs va dir, pues, vaig ajuntar les meves dues passions, no? Voler ser inventor en les coses estrafolàries. S'ha de dir que, ara ens sembla tot això molt marciano, eh? Però que faltaven 5 anys perquè les primeres ràdios de butxaca es comencessin a comercialitzar. Més o menys va ser per mitjans dels anys 50 del segle XX. Per tant, totes les ràdios que hi havia a l'època eren ràdios, com deia, mobles ràdios o ràdios grans que funcionaven
0: amb vàlvules. Aquells de galena, no? Aquells,
3: sí, que funcionaven amb vàlvules. Sí. Bàsicament, els transistors eren una cosa que només feien servir, doncs, i és molt especialitzada, a més eren molt cars i molt especialitzada en la matèria, i no es feien servir per l'ús quotidià. Per tant, què passa? Que aquest barret funcionava amb vàlvules. I les vàlvules, no sé si és una vàlvula... A veure, petites no són. Tot i que aquestes eren petites, però bueno, una vàlvula fa com a mínim 5-6 centímetres.
1: Per tant, podem dir... A part d'això s'escalfen, que no vegi.
3: Exacte, bueno, això és una altra. A part s'escalfen...
0: Aquest, sí,
3: bueno,
0: aquest sí que et fregia el cervell, aquest. Sí.
3: A l'hivern bé, a l'estiu malament, però bueno...
0: Clar, però aquest invent... L'estiu bastant malament.
3: Clar, l'estiu fatal, l'estiu fatal. Però bé, s'ha de dir que això és una cosa molt friqui i molt estranya. S'ha de dir que per l'època molt espectacular. Estem a finals dels anys 50, als anys 40, principis dels 50, època dels Estats Units, sobretot, a l'època on comença a saltar el tema de la ciència-ficció i tal, per tant, jo crec que molta gent no li va semblar del tot malament. Però el senyor Humphreys sabia que el secret del seu invent no era la tecnologia, sinó que era la imatge. I per tant, què va fer? Diu, bueno, això m'ha triomfat amb una campanya de publicitat amb revistes, faré una roda de premsa i portaré a diverses noies vestides amb aquest barret, bueno, vestides amb roba, no? Però a més amb aquest barret, i bueno, faré això, una roda de premsa presentant-lo. I el resultat quin va ser? Doncs que, a part de pagar publicitat, les revistes més importants de l'època es van fer ressò d'aquest invent, li van donar molta popularitat. S'ha de dir que el Radiohead va sortir a la venda, com he dit abans, en grans magatzems, també en gasolineres, on aquestes benzineres oferien el sombrero aquest com a regal promocional, i podem dir que, com que era relativament barat per l'època, perquè, o sigui, ara 100 euros a una ràdio ens pot semblar una bogeria, però clar, a l'època, com deia, les ràdios eren armatostes gegants i valien molts diners.
0: Sí,
3: eren
0: sí.
3: Mobles. Per tant, 100, el que serien 100 euros ara, uns 8 dòlars per una ràdio, que a més te la podies veure a tot arreu, doncs no estava malament. I l'invent, doncs, podem dir que potser tenia esperances de funcionar. Però clar, va funcionar? Òbviament no va funcionar. Perquè una cosa és el màrqueting i l'altra és si aquest invent era pràctic o no. Com us deia, funcionava per vàlvules, que era el que feia que aquesta ràdio funcionés. En concret, portava dues vàlvules. Una, que era la que captava la senyal de l'emissora, que aconseguia que aquest barret es pogués trobar la senyal, i l'altra, el que amplificava l'àudio i que després ens ho enviava a uns auriculars interns amb el qual podíem escoltar nosaltres la ràdio. I, clar, les vàlvules quedaven per fora, per tant, semblaven dues antenes. Us feu una idea, també. Era com... Sí?
0: Un armatoste guapo,
3: maco, és un marciano. El bo que tenia és que no tenia antena, perquè l'antena era un fil conductor que anava al voltant del barret i, per tant, no anaves amb les dues vàlvules i una antena sobresortint, que això s'ha de dir que bé. I aquesta antena et permetia agafar ràdio AM a 32 quilòmetres, que havien dit. I, a part, per poder alimentar això, portava dues piles. Una pila d'un volt i mig per escalfar les vàlvules, perquè si no les vàlvules no funcionaven, i una altra de 22,5, que aquesta ja era una mica més totxa, per alimentar tot el circuit que fes que la ràdio funcionés. Però, tot i això, la ràdio tenia 20 hores d'autonomia. 20 hores seguides funcionant. O sigui que bastant bé, bastant bé. I a part d'això, doncs, clar...
1: Com anava?
3: Bueno, no sé, però 20 hores amb una pila de 22 watts, jo crec que està bé. És un
0: molt millor...
1: Pila de petaca, eh?
0: Molt sí, clar, més que un Game Gear, eh?
3: Pilote. Sí.
2: I tant, exacte. I tant, i tant.
3: Bueno, i molt més que un iPhone.
0: També, efectivament. També. Sí, sí, sí. Val, i veus aquest senyor?
3: No, no, l'home, bé. L'últim invent, l'últim aparell que portava aquest sombrero era una rodeta per poder canviar l'emissora que estava entre les vàlvules. Jo no crec que fos gaire pràctic, perquè, com heu dit abans, les vàlvules s'escalfaven. I si figues la roda entre les vàlvules, i a més ho tens al cap, vol dir que no veus què estàs tocant, pot ser que et cremis, però bueno. I aquesta roda simplement el que feia era per intentar triar l'emissora. O sigui, per poder sintonitzar diferents emissores. I de moment tot bé, no? Tot bo, pot ser que funcioni. Però clar, també tenia inconvenients aquest aparell. Un dels inconvenients era que si estaves molt lluny de l'emissora, et sortia aquell soroll. Saps quan esteu sintonitzant una ràdio analògica que se sent com de fregit? Però clar, aquest fregit es veu que era molt alt. Molt alt, i com que tenies els altaveus dins del casco, era bastant molest. O sigui, com molt molest.
0: Es fregia el cervell també, literalment.
3: Sí. També s'ha dit que la qualitat de so era bastant justa, comparable amb una ràdio casolana de l'època, que sonaven, es veu, diuen que sonaven molt bé, això sonava regolinxi. I l'altre problema, sobretot, era que l'antena era direccional. O sigui, que els 32 quilòmetres no eren una rodona 32 quilòmetres al voltant teu, sinó 32 quilòmetres cap on estaves mirant. Ostres. Què passava? Que si et giraves o inclinaves el cap, doncs la senyal es perdia, però no només perdia la senyal, sinó que venia el soroll aquest que, saps, de fregit, que no era gaire agradable.
1: És a dir, t'havies d'estar mirant permanentment allà d'on venia l'antena.
3: Sí. O sigui, havies d'agafar una brújula, buscar on estava l'emissora i ficar-te de cars a l'emissora, perquè si no, pues...
1: Quan et giraves ja perdies, ostres.
3: Sí. Sí, sí, sí.
0: I tot i així, dius que va tenir èxit, eh?
3: No. Tot semblava, que aquest aparell tenia èxit, per què? Perquè es va fer una campanya massiva a premsa, no només les revistes especialitzades, sinó que les revistes mainstream, diguem, el Life, el New Yorker, diferents revistes americanes reconegudes, van treure reportatges d'aquest invent, però hem de dir que, tot i la gran campanya del producte, les ventes no van donar gaire, i a principis dels anys 50, o sigui, un any després, diguem que els anuncis van desaparèixer dels mitjans de comunicació, de les botigues. El senyor, el seu inventor, deia que encara rebia alguna comanda puntual, però diguem que no em va vendre gaires. Jo crec que potser no em va vendre cap. I el que sí que s'ha convertit aquest objecte és un objecte de culte, i que es veu que molts inventors i molta gent especialitzada o que li agraden aquests objectes busca, perquè es veu que sí que es van comercialitzar alguns, i és un producte difícil de trobar, però que es veu que és molt preuat per la gent que li agraden aquests invents. Com a curiositat, s'ha de dir que la portada d'una revista tecnològica que es deia Radio Electronics, de l'any 49, al juny del 49, sortia una noia que va fer de model amb aquest barret, una noia de 15 anys, que posteriorment va ser coneguda per ser l'actriu Hope Lange, que va guanyar va estar nominada a un Oscar per una pel·lícula que es diu Peyton Place, que, si no l'heu vist, és una pel·lícula clàssica, que té molt bona nota a Film Affinity, i podem dir que aquesta és la seva primera aparició mediàtica portant el barret la barret ràdio de l'home aquest. Per tant, bueno, això, un invent que bona idea era poc pràctica, i no va triomfar, sobretot no va triomfar, bàsicament, i si hagués triomfat, hagués deixat de triomfar ràpid, perquè a mitjans de l'any 50, l'any 55, va aparèixer la primera ràdio transistors, que per tant era molt més petita, molt més manejable, i això, la curiositat.
1: Sí, sí, és que jo m'imagino els auriculars aquells negres de baquelita, aquells d'abans, que sense l'amortidor, diguem, que durien fer un mal, que ja podies estar, sí. Pot durar 8 hores la ràdio, però estigues 8 hores tu amb allò.
0: I a més devia pesar. Devia ser una cosa bastant tremenda, eh?
2: Bueno, no, estic aquí, he aprofitat per mirar fotos i, escolta, a nivell estètic, prou bé, eh? Sé que confirmem que és una mica Salakoff del professor Carbonell passat pel sonar, eh? Però bé, escolta, té un punt estètic interessant, eh?
3: Sí, a Google teniu imatges de l'aparell per fora i per dins, eh?
0: I animem a tots els oients a buscar-ho i a comentar-ho, perquè segur que dona per molt. Bueno, escolteu, hem arribat al final del programa avui. Crec que ha sigut molt interessant, i aquest apunt del barret, del, com era Radiohead, no?
3: Radiohead, Radiohead, sí,
0: però com,
3: Radiohead.
0: Però com Radiohead. Era, has dit Martian Man, o com ho has fet anar, això? No
3: el nom comercial.
0: L'home marcià...
3: Sí, el barret de l'home marcià o alguna cosa així era...
0: El barret de l'home marcià. Bé, a veure, sí, alguna ja apuntava maneres que ells ja veien venir que això, en fi, una mica d'aquella manera. Eh?
3: Men from Mars Radiohead. Radiohead.
0: Mars Attacks, una mica, sí. El tema. Bueno. Doncs res, escolteu, gràcies per aquesta edició de la Terra, no és plana. Com us deia abans, espero que haguem aportat una mica de mirada crítica amb tot plegat i generat les preguntes més correctes i que tothom pugui treure les seves conclusions. I simplement, res, doncs moltes gràcies, Albert, Jordi, Xavi, i ens veiem ben bé aviat. Fins la propera.
4: Ei, escuchadme. Me había secuestrado, pero he conseguido escapar. El hijo

0: imbécil. Són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Des de les 12 del matí d'ahir fins a dos quarts d'una d'avui han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda en el que és la primera part de l'operació sortida de Sant Joan.
2: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben avui en situació de perill molt alt d'incendi forestal.
2: A tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendis.
0: Moment idoni, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa central i també daurada, amb valors per sobre dels 20 graus. I hem tingut ja l'arribada d'aquesta pols en suspensió, que hem tingut una sortida de sol combinada amb aquesta pols que ens deixava un cel molt més marronós. A aquestes hores de la jornada les temperatures són càlides una altra vegada, amb valors que ronden al voltant dels 28 a 30 graus a molts punts a la costa i valors que superen les 33-34 graus, sobretot a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb aquesta mala visibilitat a bona part del territori català i el creixement d'alguna nuvolada, sobretot al sector del Pirineu. Demà diumenge, sense cap mena de dubte, seran les protagonistes una altra vegada aquestes temperatures que seran una miqueta més altes i demà, fàcilment, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre, assolirem aquests 38 o inclús 39 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
0: I parlem ara de política, perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
2: Se l'acusa dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. Afegim que precisament també se li ha retirat el passaport i s'ha de presentar al jutjat cada 15 dies.
0: I en els esports, en bàsquet, el Barça juga avui el segon partit de la final de la Lliga ACB a la pista del València Bàsquet.
2: Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Uns 528.000 vehicles han abandonat ja l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan entre les 12 del migdia d'ahir divendres i dos quarts d'una d'aquesta jornada de dissabte, segons les dades del Servei Català de Trànsit. Es tracta, doncs, del 86,5% del total dels 610.000 vehicles previstos.
2: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
0: Com diem, situació doncs molt normalitzada ja a la xarxa viària. Recordem que aquesta primera part de l'operació sortida s'acaba d'aquí a menys d'una hora i és que a hores d'ara només hem de destacar un carril tallat a la 27 a la Pobla de Mafumet, en aquest cas en sentit Tarragona, i retencions que no arriben als 5 quilòmetres a la C35 a Llagostera, a la demarcació de Girona, i també a la P7 en direcció Girona, al seu tram de Montornès del Vallès i Mollet del Vallès. Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas un únic apunt negatiu. Un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a la carretera GI-552 a Sant Feliu de Buixalleu, a la comarca de la Selva, en un accident on s'han vist implicats dos turismes i dues motocicletes.
2: Segons les primeres informacions, el sinistre s'hauria produït arran d'una col·lisió frontal entre un cotxe i una moto. L'avís s'ha rebut a 9:15 del matí. El ferit greu ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, mentre que dues persones més han resultat ferides lleus i s'han desplaçat a un centre d'atenció primària en el seu propi peu. Com a conseqüència de l'accident, també s'ha declarat un petit incendi al voral de la via.
0: Obrim ara la plana d'incendis, i és que un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, es troben en situació de perill molt alt, precisament com diem, d'incendi forestal, durant la jornada d'avui, segons el darrer comunicat dels agents rurals.
2: L'alerta afecta diverses comarques, entre les quals l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Segarra, la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. Tenen activat el nivell 3 del Pla Alfa i es demana precisament en aquests territoris extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir precisament el risc d'incendi. El Pla Alfa és el sistema dels agents rurals per graduar el perill d'incendis de 0 a 5 i el nivell 3 ja és una fase de màxima precaució operativa que permet establir restriccions o limitacions. Francesc Coll és cap dels agents rurals a la Catalunya Central.
3: El que tenim és una eina per a conscienciar tothom que les activitats que tenen risc d'incendi, quan el medi està tan disponible per cremar com és ja en aquests moments, doncs hem d'extremar les precaucions. Això d'una banda, i d'altra banda, doncs, si el perill d'incendis és extrem, el que podem és arribar a fer unes determinades restriccions, fins i tot accés a massissos.
0: Precisament la Catalunya Central, que avui té municipis, com expliquem, en nivell 3 del Pla Alfa, afronta la campanya amb molta incertesa.
2: Les pluges de l'hivern han permès recuperar la humitat de la vegetació, però les altes temperatures i la calor poden canviar aquesta situació. El principal interrogant és determinar quan la vegetació deixarà de ser un fre natural davant del foc. Santi Lleonart és cap dels bombers de la regió d'emergència centre.
5: L'any passat va ser un fre. Doncs quan hi havia incendi agrícola, arribava la vegetació forestal, s'aturava, per tant, era un fre. Aquest any, doncs, amb una segona onada de calor, com estem patint, amb unes temperatures molt més elevades per sobre la mitjana climàtica, doncs aquest comportament, a dia d'avui, no tenim clar com serà.
2: D'altra banda, els bombers han donat per controlat l'incendi de Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir, poc abans de les 4 de la tarda, i que va obligar a confinar per precaució els veïns del nucli de Canapost. Ha cremat, en aquest cas, aquest incendi, un total d'11 hectàrees.
0: I al fil de tot això, tot i que les pluges de la tardor i primavera han deixat els boscos de Tordera amb una certa humitat, l'arribada de les altes temperatures i la sequedat encenen les alertes dels bombers voluntaris en aquest municipi del Maresme.
2: Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
6: Els bombers adverteixen que la campanya estarà molt condicionada per l'evolució del termòmetre i la humitat al llarg de les properes setmanes. Eduard Caimel és el cap dels bombers voluntaris aquí a Tordera.
7: Llavors haurem d'anar fent el seguiment. Així, aquestes pluges que hem tingut a tardor i primavera ens donen un bon inici, però haurem d'estar atents a veure com està evolucionant, com evoluciona tota la temperatura.
6: Una de les grans novetats aquest estiu és l'ampliació de la plantilla al Parc de Tordera. Els 13 bombers actuals s'hi sumaran 5 nous agents a partir de l'1 de juliol, cosa que permetrà arribar als 18 efectius. Pel que fa a la flota, el municipi comptarà amb 2 camions d'aigua, un urbà i un 100% forestal, i el suport de les ADF, el que garanteix una capacitat de reacció immediata davant qualsevol avís.
0: Haurem d'estar molt atents a aquest Pla Alfa que està activat al nivell 3, com diem, i també a les temperatures, perquè demà arriba la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de situació meteorològica de perill per a aquestes altes temperatures que, com diem, s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran com a mínim fins dimarts.
2: El nivell de perill màxim oscil·larà entre el nivell 2, un nivell moderat, i el nivell 4, nivell alt, i afectarà pràcticament a totes les comarques de Catalunya.
0: Al fil d'aquestes temperatures que pujaran fins als màxims, o pujaran de valent, com diem, a partir d'aquest cap de setmana i fins a la revetlla de Sant Joan,

0: 7 de la tarde, comença a refrescar una miqueta, està clar.
1: Mira, algo haremos, la piscina, algo de playa y casa y aire acondicionado.
2: M'estimo més l'estiu que l'hivern, encara que a vegades molesta. Però bueno, et fas una bona dutxa, amb força aigua gelada i estàs la mar de bé.
3: De moment, la Direcció General dels Agents Rurals manté el Pla Alfa a nivell 1 a Terrassa. Aquests últims dies les temperatures han rondat els 32 graus, però ens hem de preparar per fer front a la pujada, ja que podrien superar fàcilment els 35. Davant d'aquesta situació, es recomana extremar precaucions, com hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia o limitar l'activitat física a l'aire lliure.
4: Obrim plana de successos. Un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona.
5: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí. Fora d'hores de vigilància i fins al lloc s'hi ha desplaçat 4 ambulàncies al servei d'emergències mèdiques i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima anava indocumentada.
4: I més successos, i també a les platges, un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort, i se suma així la segona víctima en aquest succés i la tercera durant tot el cap de setmana.
5: L'incident concret aquest a la platja de Tarragona es va produir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos, amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un noi de 12 anys va morir ofegat i 2 de 13 van ser evacuats crítics a l'hospital, un dels quals, com expliquem, ha mort aquest mateix matí. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
4: A més, demà, a partir de les 12, es farà un minut de silenci al Palau Municipal a la plaça de la Font, com diem, en senyal de dol pel traspàs dels dos joves.
5: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha lamentat el succés tràgic i ha traslladat tot l'escalf a les famílies i amics de les víctimes.
4: Seguim parlant de successos. En aquest cas, ens n'anem al Baix Empordà, concretament a la Bisbal, que ha recuperat el subministrament d'aigua després de 24 hores sense tenir-ne a causa d'una avaria. Els operaris van aconseguir reparar una primera fuita cap a les 5 de la tarda, però en el moment de restablir el servei es va produir una nova avaria molt a prop d'on s'havia produït aquesta primera.
5: Aquesta incidència va obligar a reobrir la rasa i substituir un segon tram de canonada, fet que va allargar la intervenció unes hores més. Finalment, l'aigua va començar a arribar a alguns habitatges cap a 9:45 del vespre i el servei va quedar completament restablert a les 4 de la matinada. L'Ajuntament atribueix l'origen de l'avaria a la manca de manteniment a la xarxa de distribució d'aigua dels últims 50 anys.
4: Parlem ara del medi natural, i és que amb l'arribada de la calor, els espais naturals i els banys a les rieres són un dels pols d'atracció per aquests dies.
5: Per això, en diferents punts del territori implementen mesures per reduir l'impacte ambiental i limitar-ne l'aforament. Ens dona tots els detalls Queralt Àries.
6: El Parc Natural del Delta de l'Ebre prepara cada any la temporada d'estiu amb mesos d'antelació per garantir que l'activitat turística sigui compatible amb la preservació dels espais naturals. Ramon Vidal és coordinador del grup de guardes del Parc Natural del Delta.
7: Pernoctar, acampar a la zona litoral, que està, això sí, cal enfatitzar-ho, remarcar-ho molt, que està prohibit. Per tant, aquí al Delta hi ha diferents punts habilitats perquè la gent pugui passar la nit. Recomanem, si us plau, que féssiu ús d'aquests espais, però que de cap de les maneres us quedéssiu al litoral.
6: Enguany, des de l'àrea de turisme de Camarà s'han aplicat accions com la reinstal·lació del sistema de boies que delimita les zones on està permès el bany o també l'accés regulat pels vehicles. Per vetllar per l'entorn natural i evitar els comportaments incívics, a Sant Joan de les Abadeses han incorporat guàrdies municipals per garantir l'accés al Gorg de Malatosca. Ramon Roquer és l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses.
8: Per arribar al pagament hi han també altres opcions que potser no passen per sí o sí bé de pagar, però sí passen per restringir, que segurament acabarem anant cap aquí si realment aquesta freqüentació segueix a la línia dels últims anys.
6: La Riera de Merlès continua sent un dels espais més freqüentats a l'estiu. Per reduir l'impacte ambiental es prohibeix aparcar en un dels trams amb més afluència. A conseqüència de les fortes pluges de principis de juny, l'estat de la Riera ha canviat substancialment. Per això es demana prudència als banyistes.
4: Obrim plana política. El jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president espanyol Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acusada dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació

0: de cara als públics.
1: A més, l'auto fet públic aquest mateix matí determina mesures cautelars contra Gómez, retirant-li el passaport, obligant-la a presentar-se als jutjats cada dues setmanes i prohibint-li sortir del territori espanyol.
0: I aquí, a nivell català, marxem fins a Terrassa, on avui s'ha commemorat el 50è aniversari de l'assemblea que la UGT va celebrar l'any 1976 en ple procés de transició.
1: L'acte ha servit per recordar la lluita de les llibertats democràtiques i sindicals i reivindicar la vigència d'aquells valors mig segle després. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
2: Fa just 50 anys, la UGT celebrava a Terrassa una gran assemblea sindical en un moment clau de la transició. Corria l'any 1976 i la democràcia tot just començava a obrir-se camí després de 4 dècades de dictadura. Mig segle després, la UGT assegura que aquell compromís continua plenament vigent davant dels reptes actuals. Ens ho explica el secretari general del sindicat, Pepe Álvarez.
3: Algunes coses que tenim damunt de la taula doncs, no deixen de ser tan diferents de les que hi havia fa 50 anys. Continuem una lluita pel treball decent cada dia, continuem una lluita per lluitar sobretot contra aquesta fòbia contra els immigrants.
2: L'acte ha reunit representants sindicals, responsables institucionals i militants de diverses generacions per recordar un episodi que forma part de la història del moviment obrer i de la recuperació de les llibertats democràtiques al país. Ens ho explica la Cèlia Ros, una treballadora sindicalista que hi va ser a l'assemblea.
4: Es va fer aquí a Terrassa, l'assemblea, perquè precisament era la ciutat que estava més ben organitzada per l'UGT. O sigui, els que eren més, els que estaven molt ben organitzats.
2: 50 anys després, la defensa dels drets laborals i la democràcia continua sent una de les principals banderes del sindicat.
0: Parlem ara de la Fundació Pere Tarrés, que ha arrencat avui les activitats de lleure, coincidint amb la temporada d'estiu, amb la sortida dels primers grups de colònies. Infants i famílies s'han trobat a les 8 del matí a l'espai Trencaclosques de Barcelona per marxar amb autobús cap a Tremp per passar-hi una setmana.
1: Fins al setembre s'espera que 40.000 infants i joves participin en alguna de les activitats de lleure que organitza la Fundació. Enguany, a més, s'han incrementat les beques fins a les 7.500 per assegurar l'augment de les desigualtats. Des de la Fundació també reivindiquen el valor educatiu del lleure després d'un curs marcat per les protestes i el malestar docent.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de música, concretament de la segona jornada del Festival Sónar 2026. S'ha comptat amb protagonisme català amb les actuacions Dani in the Hall i Glory Six Bane, dues de les apostes locals del festival en aquesta edició.

0: D'una banda, el duet de Salrà, format per Aina Serena i Jan Cabarroques, ha sacsejat el recinte de Fira Gran Via amb intel·ligència romàntica, la seva particular fusió de folklore, teatre i electrònica. De l'altra, el productor Colomenc ha desplegat Rumi 313, el seu projecte més ambiciós, que es mou entre el neoberreo i l'experimentació.
1: I seguim parlant de música, ens n'anem del Festival Sonar al Magnífic Fest de Lleida, on el cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit d'aquesta cinquena edició del festival.
0: Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes al panorama musical català i també pels himnes generacionals que ha creat, com el Jo Mai Mai o la Gran Eufòria.
1: Canviem de tema. L'empresa gironina Flock Drone Art Studio ha aconseguit dues fites molt destacades durant el festival Air Invictus celebrat a Porto, al Portugal.
0: La companyia ha assolit el rècord Guinness a la frase més llarga escrita amb drons, després de formar al cel el missatge 3.100 drones è un propósito cuando soñamos juntos, now existe impossible. A més, també ha batut un rècord europeu del major nombre de drons volant simultàniament en un espectacle de llum i art aeri. Aquest doble èxit arriba pocs dies després que l'empresa participés en la celebració de la benedicció de la Sagrada Família presidida pel papa Lleó XIV, en què es va encarregar de projectar la figura d'Antoni Gaudí al cel de Barcelona.
1: I avui també toca parlar ja de Sant Joan o de la prèvia d'aquesta festa. En aquest cas, anem fins a Valls, que s'ha vestit aquest matí, precisament de festa i simbologia, amb l'envelat organitzat per la Unió Anelles de la Flama i que enguany ha presentat una mostra d'elements coronats de Catalunya.
0: Ho ha seguit a la capital de l'Alt Camp, des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Al punt de les 12 del migdia, des del Passeig dels Caputxins, ha començat una cercavila amb la participació de figures coronades vingudes d'arreu de la geografia catalana, com el Lleó de Reus, l'Àliga de Tàrrega, el Gegant Reis de Badalona, el Lleó de Lleida, l'Àliga del Vendrell, els Gegants Coloms de Sant Andreu del Palomar i el Lleó de Valls. Precisament el protagonista ha estat el Lleó Vallenc, que ha estrenat corona coincidint amb el seu 15è aniversari. Ho explica el seu constructor, Lluís Musté.
3: Hem fet una corona que porta l'element de l'escut de la ciutat amb els dos lleons que custodien l'escut, que són els lleons que hi ha just a la cantonada de l'església de Sant Joan. No és una ornamentació, forma part de l'estructura de l'església, és la pedra del cantó, des del 1580 que hi ha aquests lleons custodiant l'escut.
2: La celebració ha acabat amb balladetes de lluïment i un vermut per a tothom a la plaça de les Garrofes. Els actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls seguiran aquest vespre a partir de les 8 amb el pregó a càrrec de l'escriptora local Margarida Rizzetta.
1: I seguim amb cultura, parlem de jocs de taula que viuen des de fa anys un autèntic boom i cada vegada són més les persones que els trien com una alternativa d'oci compartit.
0: Precisament a Cardedeu, al Vallès Oriental, aquesta afició també compta amb una comunitat activa que periòdicament organitza trobades obertes per reunir jugadors i descobrir noves propostes. Precisament aquest cap de setmana s'hi celebra una nova edició del Cardejocs. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu s'ha celebrat una nova jornada del Cardejocs, amb l'objectiu de fomentar els jocs de taula com una alternativa d'oci i com una eina per crear comunitat. Al llarg de la trobada, participants de totes les edats han pogut descobrir nous jocs, compartir partides i gaudir d'una afició que viu un moment de creixement arreu del territori. Això ens expliquen des de l'organització.
5: De tot tipus, hi ha jocs d'estratègia, jocs de rol, jocs de construcció, jocs col·laboratiu, jocs de competicions de carreres, un campionat de puzzles, que es fa aquest dematí, i llavors hi ha partides organitzades per monitors.
4: Més enllà de l'entreteniment, a través de Cardejocs, reivindiquen el joc de taula com un espai de relació, aprenentatge i convivència, una activitat que fomenta la interacció entre persones de diferents edats i interessos i que converteix cada partida en una oportunitat per compartir experiències.
1: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de bàsquet, perquè el Barça s'enfronta avui de nou a partir de les 8 de la tarda al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB.
0: Els de Xavi Pascual van guanyar el primer partit disputat dijous a València.
1: D'aquesta manera, els blaugranes buscaran un segon punt que els deixi el títol a tocar, ja que després tindrien dos partits al Palau Blaugrana per sentenciar un nou títol de la Lliga ACB. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol, perquè el Centre d'Esport Sabadell és nou equip de la segona divisió després de guanyar ahir al Zamora per 4-0 al partit de tornada de la final del play-off d'ascens.
0: Precisament la crònica del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
7: 5 anys després, Sabadell torna a ser de segona divisió, torna a ser de futbol professional. Ha estat una nit molt llarga a la ciutat de Sabadell, de molta celebració, perquè l'última vegada que es va pujar a segona no es va poder festejar per culpa de la pandèmia. Ahir, a la tornada de la final del play-off, 4-0 contra el Zamora, un marcador injust segurament, un marcador molt avoltat respecte al que es va veure sobre el terreny de joc, perquè el primer gol el va fer Javi López Pinto al minut 18 en un córner servit en curt per Estals i que el Sant Cugatenc va clavar la mateixa escaire, però el segon, aquell 1-0, enviava el partit a la pròrroga i li valia el Sabadell, però això sí, amb temps extra, el segon no va arribar fins al minut 88, obra d'Eneco Aguilar després d'una pilota que va quedar morta dins de l'àrea petita del Zamora. Dos minuts després, l'eufòria desfermada amb el tercer gol de Quadri Liamit a la contra i el partit es va aturar per invasió de camp durant uns minuts i ja amb el Zamora pràcticament claudicat, el quart el va fer Xavi Moreno al temps afegit. Festa gran a Sabadell que, insisteixo, 5 anys després recupera la seva plaça de futbol professional.
1: Un Sabadell que ascendeix a la segona divisió i veurem si demà podem explicar un altre ascens d'un equip català, en aquest cas del Badalona. Això sí, els badalonins ho tindran molt més difícil després de perdre per 3-0 al partit d'anada de la final d'ascens a la segona federació al camp del Compostela.
0: Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens porten la crònica de la prèvia d'aquest partit, Aleix Blanc.
8: El Badalona disputarà aquest diumenge el darrer partit de la temporada amb la missió de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela. Els escapulats intentaran apurar les seves opcions de pujar a segona federació. El conjunt de Miquel Azparren no llença la tovallola malgrat el resultat contundent del primer partit. Igual que contra el Cornellà, el Badalona mirarà de fer un partit èpic amb un patró de joc ben dissenyat, però amb els condicionants que vagin sortint. El Compostela va demostrar ser un equip amb molt d'ofici i difícilment donarà el seu braç a torcer. Però els 90 minuts a l'estadi municipal, a 30 graus de temperatura, se li poden fer molt llargs.
9: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
8: L'enfrontament de tornada entre el Badalona i el Compostela es disputarà diumenge a 1:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: Passem al futbol sala perquè el Barça jugarà o té també el títol de Lliga a tocar. Recordem que guanya per 2-0 la final davant del Pozo de Múrcia. Anem ara amb un altre punt de futbol sala perquè Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma per jugar, en aquest cas, amb el primer equip fins l'any 2028.
0: L'ala de 21 anys, que ha jugat un any cedit al Barça Atlètic de la segona divisió.
1: I acabem parlant de handball perquè el Balonmano Granollers i Pablo Urdangarín han arribat a un acord per ampliar la vinculació contractual del jugador, que continuarà defensant els colors del Granollers fins l'any 2028. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
12: Orgull de L, orgull de G.
13: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
14: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
15: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
16: Els satèl·lits de Júpiter i la velocitat de la llum. La llum és la cosa més ràpida de l'univers. Es mou a uns 300.000 quilòmetres per segon i va costar molt de mesurar. Encara que sembli mentida, es va poder calcular d'una manera força precisa gràcies a Io, el satèl·lit de Júpiter. Galileo Galilei ja havia intentat calcular la velocitat de la llum. Ell es va situar en un turó i un amic seu en un turó veí. Cadascun d'ells tenia un llum tapat amb un drap. Un d'ells destapava el llum i l'altre, en veure-ho, destapava el seu. I la llum retornava al primer observador. Aquest només havia de calcular el temps entre que ell destapava el llum i veia el llum veí. El seu mètode era correcte, però no va funcionar per l'enorme velocitat de la llum. Com es podia calcular una velocitat tan enorme? L'astrònom danès Olaf Rømer va treballar a l'Observatori de París i es va dedicar a estudiar amb molt detall l'òrbita del satèl·lit Io. Mesurava els moments en què l'era ocultat per Júpiter i va descobrir que durant mig any les ocultacions es retardaven uns 16 minuts respecte de les previsions i que el mig any següent el retard disminuïa fins a desaparèixer. Rømer s'adonà que això era degut a que la llum havia de viatjar molt més espai si la Terra estava en el costat contrari del Sol que Júpiter o en el mateix costat. Aquests 16 minuts era el temps que tardava la llum a travessar l'òrbita de la Terra. Rømer va obtenir una velocitat de 225.000 quilòmetres al segon i d'aquesta manera va ser el primer científic que va mesurar-ne una velocitat bastant realista. Mesures posteriors, amb mètodes diferents, van acabar de precisar aquesta velocitat.
10: La xarxa.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
6: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Des de les 12 del matí d'ahir fins a un quart d'una d'aquest matí han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda, en el que és la primera part de l'operació sortida de Sant Joan.
0: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
0: Bon dia, Eduard.
1: Un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal.
0: A tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi.
1: A més, com a última hora, els bombers ja han estabilitzat 3 petits incendis de vegetació a Flix, Montornès del Vallès i Torrefeta i Florejacs. Precisament anem a conèixer l'evolució de la meteorologia de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
17: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa central i també daurada, amb valors per sobre dels 20 graus. I hem tingut ja l'arribada d'aquesta pols en suspensió, que hem tingut una sortida de sol combinada amb aquesta pols que ens deixava un cel molt més marronós. Aquestes hores de la jornada les temperatures són càlides una altra vegada, amb valors que ronden al voltant dels 28 a 30 graus a molts punts de la costa i valors que superen les 33-34 graus, sobretot a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb aquesta mala visibilitat a bona part del territori català i el creixement d'alguna nuvolada, sobretot al sector del Pirineu. Demà diumenge, sense cap mena de dubte, seran les protagonistes una altra vegada aquestes temperatures que seran una miqueta més altes i demà, fàcilment, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre, assolirem aquests 38 o inclús 39 graus. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
1: I en plana de successos, un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona aquest matí.
0: A més, un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort, i pugen fins a 3 les víctimes mortals en les darreres 24 hores.
1: I en els esports, en bàsquet, el Barça juga el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València Bàsquet aquesta tarda a partir de les 8.
0: Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Uns 528.000 vehicles ja han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan entre les 12 del matí d'ahir i un quart d'una d'aquest matí, segons dades del Servei Català de Trànsit. Es tracta, doncs, del 86,5% del total de 610.000 vehicles previstos.
0: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
1: Ara mateix, doncs, situació molt normalitzada i tranquil·la a la xarxa viària catalana. Només destaquem tres carrils tallats, un a la B20 al nus de la Trinitat, un altre a la A27 a la Pobla de Mafumet en sentit Tarragona i un altre a la C14 a Basella en sentit la Seu d'Urgell. Només hem d'apuntar un succés negatiu en aquest sentit en mobilitat, i és que un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a la carretera GI-552 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva, on s'han vist implicats dos turismes i dos motocicletes.
0: Segons les primeres informacions, el sinistre s'hauria produït arran d'una col·lisió frontal entre un cotxe i una moto. L'avís s'ha rebut a 9:45 del matí i el ferit ha estat traslladat en helicòpter a un centre hospitalari, mentre que dues persones més han resultat ferides lleus i s'han desplaçat a un centre d'atenció primària pel seu propi peu. Com a conseqüència de l'accident, també s'ha declarat un petit incendi al voral de la via.
1: Obrim ara plana d'incendis i també del fenomen de calor que ens arriba aquest cap de setmana. Per una banda, un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal durant la jornada d'avui, segons la darrera publicació dels agents rurals.
0: L'alerta afecta diverses comarques, entre les quals la d'Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Segarra, la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i l'Urgell. Tenen activat precisament el nivell 3 del Pla Alfa. I això demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi. Tot i estar aquestes comarques en avís, també s'ha de tenir molta prudència fora d'aquestes comarques. El Pla Alfa precisament és el sistema dels agents rurals per graduar el perill d'incendis de 0 a 5. I el nivell 3 ja és una fase de màxima precaució operativa que permet establir restriccions o limitacions. Precisament Francesc Coll és el cap dels agents rurals a la Catalunya Central. L'escoltem.
18: El que tenim és una eina per a conscienciar tothom que les activitats que tenen risc d'incendi, quan el medi està tan disponible per cremar com és ja en aquests moments, doncs hem d'extremar les precaucions. Això d'una banda. I d'altra banda, doncs, si el perill d'incendis és extrem, el que podem és arribar a fer unes determinades restriccions, fins i tot accés a massissos.
1: Precisament la Catalunya Central, que avui té municipis, com hem explicat, en nivell 3 del Pla Alfa, afronta la campanya amb incertesa.
0: Les pluges de l'hivern han permès recuperar la humitat de la vegetació, però les altes temperatures i la calor poden canviar aquesta situació. El principal interrogant és, doncs, determinar quan la vegetació deixarà de ser un fre natural davant del foc. Santit Lleonart és cap dels bombers de la regió d'emergències Centre.
19: L'any passat va ser un fre. Doncs quan hi havia un incendi agrícola, arribava la vegetació forestal, s'aturava, per tant, era un fre. Aquest any, doncs, amb una segona onada de calor, com estem patint, amb unes temperatures molt més elevades per sobre la mitjana climàtica, doncs aquest comportament, a dia d'avui, no tenim clar com serà.
1: D'altra banda, els bombers han donat per controlat l'incendi de Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir poc abans de les 4 de la tarda, que va obligar a confinar per precaució els veïns del nucli de Canapós. Va cremar en total 11 hectàrees.
0: Els bombers de la Generalitat llavors han estabilitzat en les últimes hores tres petits incendis de vegetació: a Flix, de la Ribera d'Ebre, a Montornès del Vallès, al Vallès Oriental, i aquest que us informàvem de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. A Flix, 11 dotacions dels bombers amb dos mitjans aeris han sufocat un foc amb una finca propera a l'ermita del Remei. A Torrefeta i Florejacs, l'incendi ha mobilitzat 13 dotacions terrestres i ha cremat cereals sense segar a tocar de la L313A i del nucli de Palou. Finalment, a Montornès del Vallès, un foc de vegetació agrícola que ha calcinat una zona propera al riu Mugent. S'han activat 8 dotacions terrestres.
1: I també hem de parlar aquest cap de setmana de la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures que s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran com a mínim fins dimarts.
0: Des de...
1: aquest nivell de perill, com diem, oscil·lar entre el nivell 2, moderat, i el nivell 4, en perill alt. El nivell màxim, recordem, és el nivell 5, nivell extrem, i afectarà pràcticament totes les comarques de Catalunya. Per exemple, al Maresme s'esperen dies molt calorosos. D'aquesta manera, els ventiladors i els aparells d'aire condicionat s'han convertit en una ajuda vital per suportar aquesta calor.
0: Des de Protecció Civil es recomana precaució i prendre mesures. És per això que també, igualment, en les botigues especialitzades en aquest tipus de productes ja fa temps que noten un augment de les vendes. Des de Mataró Ràdio, Beti Doñate.
20: L'onada de calor que ha d'arribar aquest cap de setmana a Catalunya suposarà un augment de les temperatures, però a la costa del Maresme el que s'espera és, sobretot, més humitat. Un problema afegit a l'hora de dormir. Davant d'aquest panorama, veïns de Mataró com en Carlos han decidit refrigerar casa seva.
21: Home, fa una calor horrible a casa. Déu meu. Si prefereixo estar treballant 24 hores. L'única idea que poso el cap és dintre la nevera. Fa molta calor, la veritat.
20: I és que últimament l'estiu va acompanyat d'una calor insuportable. Per això, cada vegada hi ha més gent que decideix refrigerar-se la casa o el lloc de treball. A Mataró, els establiments que venen aparells d'aire condicionat o ventiladors ja fa temps que noten més interès per aquest tipus de productes i un increment de les vendes.
22: Ja portem 2 o 3 mesos donant pressupostos, preus, i ara és quan la gent desesperada, doncs ja ve.
20: L'oferta de productes de refrigeració inclou ventiladors de terra i de sostre i aparells d'aire condicionat, tant d'instal·lació com portàtils. Però què és el que funciona millor?
22: Ara mateix és aire. L'única cosa que pot fer baixar la temperatura. Em diuen, no, un ventilador que va amb aigua, aquí poca cosa serveix perquè com que tenim el mar hi ha molta humitat. Si poses més humitat, més xafogó.
20: Avui dia es pot tenir un aparell d'aire condicionat al menjador o al dormitori principal de casa per menys de 1.000 euros, però hi ha molta gent que no s'ho pot permetre o que directament prefereix els ventiladors. En qualsevol cas, es tracta de trobar solucions per poder suportar la calor que ens espera.
1: No ens movem de la rodalia de Barcelona. De Mataró ens n'anem a Sant Cugat del Vallès, que compta amb una vintena de refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar aquest estiu i tal com us estem explicant, arrenquen demà.
0: En concret, el període d'activació d'aquests punts serà fins al 30 de setembre. Ens informa des de Cugat Mèdia Sergio Morales.
23: En cas d'episodis d'alerta per calor a partir del nivell 3 sobre 6, l'accés a les piscines municipals serà gratuït. A més, durant els mesos d'estiu, l'horari d'obertura d'aquests equipaments s'amplia una hora i serà de dilluns a diumenge de 10 del matí a 8 del vespre. Durant el mes d'agost, l'Ajuntament també garantirà l'accés a diferents espais, coincidint amb el període més crític de l'estiu. Núria Fernández, regidora de Salut.
24: La calor ja no és només un problema mediambiental, sinó que també és un problema de salut, de sanitari, no? Sobretot en aquells col·lectius més vulnerables, com són la gent gran, les dones embarassades, els nens, les persones amb malalties cròniques, i per tant s'ha de tindre en compte tot això dels refugis climàtics.
23: Els 21 espais habilitats es poden consultar online a través del geoportal municipal des de l'apartat de Medi Ambient.
1: Obrim plana de successos. Un home de mitjana edat ha mort ofegat aquest matí a la platja de Sant Miquel de Barcelona.
0: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí, fora d'hores de vigilància, i fins al lloc s'hi han desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima anava indocumentada.
1: I d'altra banda, un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort i eleva així fins a 2 les víctimes mortals d'aquest episodi.
0: L'incident es va produir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos, amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un noi de 12 anys va morir ofegat i 2 de 13 van ser evacuats crítics a l'hospital, un dels quals, com expliquem, ha mort aquest matí. En aquest sentit, l'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
1: A més, demà, a partir de les 12, es farà un minut de silenci al Palau Municipal a la plaça de la Font, com diem, en senyal de dol pel traspàs dels dos joves.
0: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha lamentat el succés tràgic i ha traslladat tot l'escalf a les famílies i amics de les víctimes.
1: <t'ha> Seguim parlant de la calor i altes temperatures. Ens n'anem ara, això sí, als espais naturals. En aquest cas, aquests i els banys a les rieres són un dels pols d'atracció per aquests dies.
0: Per això, en diferents punts del territori s'implementen mesures per reduir l'impacte ambiental i limitar-ne l'aforament. Ens n'informa Caral Tàries.
2: El Parc Natural del Delta de l'Ebre prepara cada any la temporada d'estiu amb mesos d'antelació per garantir que l'activitat turística sigui compatible amb la preservació dels espais naturals. Ramon Vidal és coordinador del grup de guardes del Parc Natural del Delta.
3: Pernoctar, acampar a la zona litoral, que està, això sí, cal enfatitzar-ho, remarcar-ho molt, que està prohibit. Per tant, aquí al Delta hi ha diferents punts habilitats perquè la gent pugui passar la nit. Recomanem, sisplau, que féssiu ús d'aquests espais, però que de cap de les maneres us quedéssiu al litoral.
2: Enguany, des de l'àrea de turisme de Camarà, s'han aplicat accions com la reinstal·lació del sistema de boies que delimita les zones on està permès el bany o també l'accés regulat pels vehicles. Per vetllar per l'entorn natural i evitar els comportaments incívics, a Sant Joan de les Abadeses han incorporat guàrdies municipals per garantir l'accés al Gorg de Malatosca. Ramon Roquer és l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses.
4: Per arribar al pagament hi han també altres opcions que potser no passen per sí o sí bé de pagar, però sí passen per restringir, que segurament acabarem d'anar cap aquí si realment aquesta freqüentació segueix a la línia dels últims anys.
2: La Riera de Merlès continua sent un dels espais més freqüentats a l'estiu. Per reduir l'impacte ambiental es prohibeix aparcar en un dels trams amb més afluència. A conseqüència de les fortes pluges de principis de juny, l'estat de la Riera ha canviat substancialment. Per això es demana prudència als banyistes.
1: Parlem ara de política, perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acusada dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
0: A més, l'autor fet públic aquest mateix matí determina mesures cautelars contra Gómez, retirant-li el passaport i obligant-la a presentar-se als jutjats cada dues setmanes i prohibint-li sortir, llavors, del territori espanyol.
1: A nivell català també destaquem que Gabriel Rufián ha plantejat eleccions primàries a la Unió de les Esquerres que planteja per a les eleccions estatals.
0: En un acte a València, Mònica Oltra, en el marc de les conferències que ha organitzat arreu de l'Estat per explicar el projecte, el portaveu del grup d'Esquerra Republicana al Congrés ha afirmat que si les esquerres no es posen d'acord i ha assegurat fer-ho a província, una solució podrien ser les primàries.
1: I d'altra banda, la presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha confiat a Jordi Aragonès el lideratge de la candidatura del partit a Barcelona per a les eleccions municipals de l'any vinent.
0: En un acte celebrat al Born amb unes 200 persones, Orriols s'ha mostrat absolutament convençuda que Aragonès és, i en paraules seves, l'home que aquesta ciutat necessita. També ha defensat que la capital catalana és, i també en paraules de Sílvia Orriols, l'única oportunitat per als catalans de reconquerir la ciutat.
1: I encara un últim apunt polític, perquè recordem que aquest matí han començat les eleccions primàries, precisament per a escollir el candidat de Junts per Catalunya per a les eleccions municipals de Barcelona de l'any 2027. La militància haurà d'escollir entre els quatre aspirants el president del grup municipal, Jordi Martí Galvis, la diputada al Congrés Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada al Parlament i secretària primera de la Mesa, Glòria Freixa. Anem ara fins a Sant Cugat del Vallès, ja que es tracta d'un dels molts municipis catalans que es prepara per a l'eclipsi de sol del proper 12 d'agost.
0: I precisament en aquest municipi ho fan amb recomanacions de seguretat i un programa d'activitats divulgatives. Des de Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
5: L'Ajuntament ha presentat el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades.
7: Els oftalmòlegs i les òptiques de Sant Cugat i de tot el país ens estan enormement preocupats perquè expliquen, no, que qualsevol cosa, doncs, que posi en risc el cos reacciona. Si tu poses la mà al foc, cremes i el cos et fa treure, doncs, la mà. En el cas dels ulls això no passa i, per tant, tu pots estar observant l'eclipsi a ull nu o amb les ulleres que no siguin homologades, etc., i pots acabar quedant-te sec.
5: La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. L'Ajuntament també farà una campanya amb les òptiques de la ciutat per fomentar la compra d'ulleres homologades al comerç local.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de música, de la segona jornada del Sonar 2026, que ha comptat amb protagonisme català amb les actuacions Danny in the Hall i Glory Six Bane, dues de les apostes locals del festival en aquesta edició.
8: La terra no engendra una planta així, qui no acaba sent una impostora.
0: D'una banda, el duet de Celrà, format per Aina Serena i Jan Cabarroques, ha sacsejat el recinte de Fira Gran Via amb intel·ligència romàntica, la seva particular fusió de folklore, teatre i electrònica. De l'altra banda, el productor colomenc ha desplegat Rumi 313, el seu projecte més ambiciós, que es mou entre el neoparreig i l'experimentació.
1: Seguim parlant de música perquè el cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit de la cinquena edició del Magnífic Fest de Lleida.
0: Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels seus himnes generacionals que ha creat, com Jo Mai Mai o La Gran Eufòria.
1: Marxem ara fins a Valls, que s'ha vestit aquest matí de festa i simbologia amb l'Envelat, organitzat per la Unió Anelles de la Flama i que enguany ha presentat una mostra d'elements coronats de Catalunya en el que és la prèvia de la Festa Major de Sant Joan.
0: Ho ha seguit a la capital de l'Alt Camp des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
9: Al punt de les 12 del migdia, des del Passeig dels Caputxins, ha començat una cercavila amb la participació de figures coronades vingudes d'arreu de la geografia catalana, com el Lleó de Reus, l'Àliga de Tàrrega, el Gegant Reis de Badalona, el Lleó de Lleida, l'Àliga del Vendrell, els Gegants Coloms de Sant Andreu del Palomar i el Lleó de Valls. Precisament el protagonista ha estat el Lleó Ballenc, que ha estrenat corona coincidint amb el seu 15è aniversari. Ho explica el seu constructor, Lluís Musté.
11: Han fet una corona que porta l'element de l'escut de la ciutat amb els dos lleons que custodien l'escut, que són els lleons que hi ha just a la cantonada de l'església de Sant Joan. No és una ornamentació, forma part de l'estructura de l'església, és la pedra del cantó, des del 1580 que hi ha aquests lleons custodiant l'escut.
9: La celebració ha acabat amb balladetes de lluïment i un vermut per a tothom a la plaça de les Garrofes. Els actes de la Festa Major de Sant Joan de Valls seguiran aquest vespre a partir de les 8 amb el pregó a càrrec de l'escriptora local Margarida Rizzetta.
1: I encara un altre apunt cultural, hem de parlar també de jocs de taula, un fenomen que viu des de fa anys un autèntic boom i cada vegada són més les persones que els trien com una alternativa d'oci compartit.
0: A Cardedeu, precisament al Vallès Oriental, aquesta afició també compta amb una comunitat activa que periòdicament organitza trobades obertes per reunir jugadors i descobrir noves propostes. Aquest cap de setmana s'hi celebra una nova edició del Cardejocs. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
12: A Cardedeu s'ha celebrat una nova jornada del Cardejocs, amb l'objectiu de fomentar els jocs de taula com una alternativa d'oci i com una eina per crear comunitat. Al llarg de la trobada, participants de totes les edats han pogut descobrir nous jocs, compartir partides i gaudir d'una afició que viu un moment de creixement arreu del territori. Això ens expliquen des de l'organització.
13: De tot tipus, hi ha jocs d'estratègia, jocs de rol, jocs de construcció, jocs col·laboratiu, jocs de competicions de carreres, un campionat de puzzles, que es fa aquest dematí, i llavors hi ha partides organitzades per monitors.
12: Més enllà de l'entreteniment, a través de Cardejocs, reivindiquen el joc de taula com un espai de relació, aprenentatge i convivència, una activitat que fomenta la interacció entre persones de diferents edats i interessos i que converteix cada partida en una oportunitat per compartir experiències.
1: Són les 2:52, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de bàsquet, perquè el Barça de bàsquet precisament s'enfronta avui, de nou, a partir de les 8, al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB.
0: Els de Xavi Pasqual van guanyar el primer partit disputat dijous a València.
1: Per tant, una segona victòria avui deixa ja el títol a tocar dels blaugranes, que tindrien dos match balls al Palau Blaugrana la setmana vinent. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol, perquè el Centre d'Esport Sabadell és nou equip de la segona divisió després de guanyar ahir al Zamora per 4-0 al partit de tornada de la final del play-off d'ascens.
0: La crònica d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
10: 5 anys després, Sabadell torna a ser de segona divisió, torna a ser de futbol professional. Ha estat una nit molt llarga a la ciutat de Sabadell, de molta celebració, perquè l'última vegada que es va pujar a segona no es va poder festejar per culpa de la pandèmia. Ahir, a la tornada de la final del play-off, 4-0 contra el Zamora, un marcador injust, segurament, un marcador molt avoltat respecte al que es va veure sobre el terreny de joc, perquè el primer gol el va fer Javi López Pinto al minut 18 en un córner servit en curt per Estals i que el Sant Cugatenc va clavar la mateixa escaire, però el segon, aquell 1-0, enviava el partit a la pròrroga i li valia el Sabadell, però això sí, amb temps extra, el segon no va arribar fins al minut 88, obra d'Eneco Aguilar després d'una pilota que va quedar morta dins de l'àrea petita del Zamora. Dos minuts després, l'eufòria desfermada amb el tercer gol de Quadri Liamit a la contra i el partit es va aturar per invasió de camp durant uns minuts i ja amb el Zamora pràcticament claudicat, el quart el va fer Xavi Moreno al temps afegit. Festa gran a Sabadell que, insisteixo, 5 anys després recupera la seva plaça de futbol professional.
1: Ascens del Sabadell i veurem si demà en podem explicar un altre d'un altre equip català, en aquest cas el del Badalona, a la segona federació. Això sí, els badalonins ho tindran molt més complicat, ja que hauran de remuntar el 3-0 de l'anada davant del Compostela.
0: La prèvia d'aquest maig ens el porten des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
14: El Badalona disputarà aquest diumenge el darrer partit de la temporada amb la missió de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela. Els escapulats intentaran apurar les seves opcions de pujar a segona federació. El conjunt de Miquel Azparren no llença la tovallola malgrat el resultat contundent del primer partit. Igual que contra el Cornellà, el Badalona mirarà de fer un partit èpic amb un patró de joc ben dissenyat, però amb els condicionants que vagin sortint. El Compostela va demostrar ser un equip amb molt d'ofici i difícilment donarà el seu braç a torcer. Però els 90 minuts a l'estadi municipal, a 30 graus de temperatura, se li poden fer molt llargs.
15: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
14: L'enfrontament de tornada entre el Badalona i el Compostela es disputarà diumenge a 1:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: Parlem també d'hoquei patins, perquè l'Igualada va guanyar el tercer partit de la final de l'hoquei lliga contra el Liceo per 5-2.
0: D'aquesta manera, diumenge hi haurà un quart duel entre ambdós equips. Si l'Igualada torna a guanyar, forçarà el cinquè i definitiu duel pel títol de l'hoquei lliga.
1: I un altre apunt d'hoquei patins, el Generali Palau i Queco Iglesias han arribat a un acord per trencar la vinculació que els unia.
0: Tot plegat després d'una temporada on l'equip ha guanyat la Lliga Catalana.
1: Recordem també que en futbol sala el Barça domina la final de la Lliga per 2-0 davant del Pozo de Múrcia i que tindrà a partir de dimarts vinent l'oportunitat de segellar un títol de Lliga que no guanya des de fa 3 temporades. Encara un altre punt de futbol sala per tancar, perquè Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma per jugar amb el primer equip fins l'any 2028. L'ala de 21 anys ha jugat un any cedit al Barça Atlètic a la segona divisió. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Continguts en xarxa.
25: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet, que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
26: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
27: Jo vaig notar com
17: electricitat.
25: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
18: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
19: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
20: ¿Qué estás haciendo?
21: Soy yo, Joel, tu hijo.
25: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
20: Pensé que tu moriries antes.
22: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
26: Yeah! Així us declaro marit
20: i cobert.
26: Qui ha enverinat la dama d'honor?
27: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
22: Gràcies, gràcies!
28: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
29: Un altre cop l'extinció, no!
25: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipat, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
30: Bus, queda't aquí, ja hi vaig jo.
31: No m'hi veus capaç, oi?
32: Que tens una mica en mi.
31: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
33: Oh, i tant que sí!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Obrim a Querol, a l'Alt Camp, on els bombers estan treballant ara mateix en un incendi de vegetació forestal. De moment, ara mateix els bombers hi són amb 21 dotacions, 6 d'elles aèries. El foc vindria empès per vent de marinada. Precisament aquest foc s'ha avisat a 2 minuts de les 2. Tot just farà més o menys 1 hora. D'altra banda, els bombers han donat per controlat altres incendis, sobretot el de Forallac, el Baix Empordà, que es va declarar ahir poc abans de les 4 de la tarda i que va acabar cremant un total d'11 hectàrees. També han controlat 3 petits incendis de vegetació a Flix, a la Ribera d'Ebre, a Montornès del Vallès, al Vallès Oriental i a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. I és que precisament per aquests dies estem amb un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, que es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal. En tots aquests indrets i fora d'aquesta zona especialment prudència, es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc, precisament, d'incendi. Precisament en el marc de la campanya de la sega, en municipis amb perill molt alt d'incendi forestal, com us acabem d'informar, aquests 74 municipis, està prohibit l'ús de la picadora de palla, així ho informa el Departament d'Agricultura. L'embaladora, la recol·lectora i el remorc agrícola han de comunicar la seva activitat a agents rurals en la franja de 2 a 5 de la tarda. I és que demà, precisament, arriba la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures, que s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran, com a mínim, fins dimarts. I en la banda de la sortida de vehicles que han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona, ho han fet uns 528.000 en l'operació de sortida del cap de setmana previ a Sant Joan. Precisament el dimarts vinent s'espera, es calcula que 490.000 vehicles més ho facin entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. I repassem en successos, ja que un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. L'avís del telèfon d'emergència C12 s'ha rebut a les 7 del matí, fora d'hores de vigilància. La víctima anava indocumentada. I també aquest matí hem hagut de lamentar que un dels menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassa de Tarragona ha mort. I així pugen a 2 les víctimes mortals en aquest tràgic incident. Demà diumenge a les 12 es farà un minut de silenci al Palau Municipal de Tarragona, a la plaça de la Font, en senyal de dol pel traspàs dels joves. A més, s'han decretat a la ciutat 3 dies de dol. I parlem en esport, ja que el Barça de bàsquet s'enfronta de nou al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB. Serà avui a les 8 a València. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: walking. La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Aquest dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, Camp de Bànol acollirà la tercera edició del Festival Flama organitzat per la Comissió de Festes Engalanats. El festival se celebrarà al pati de l'antiga escola Pirineu del carrer Coll i Verdolet, un espai força gran que permetrà acollir gairebé 1.200 assistents. L'objectiu del Flama és evitar que la gent aprofiti el pont de Sant Joan per anar-se'n a la platja i per aconseguir-ho tenen un cap de cartell espectacular, els Catarres, que ja havien vingut a la Festa Major del 2023. L'entrada és de només 12 euros, que inclou també el concert d'un grup de versió i un disjòquei. Sentim Adrià Capdevila, membre de la Comissió Engalanats, parlant sobre el cartell de luxe d'enguany.
2: El grup de versions, ens hem enamorat d'ells quan els hem vist a diferents llocs actuar. I mira, són músics de carrer. És un grup de versions que amb el nom us podeu imaginar qui versiona. Versiona, doncs, a Charango. I va ser una idea que es va proposar quan es va crear aquest any l'edició d'aquest any del Festival Flama, perquè portem els Catarres i, per què no dir-ho, també portem els Charango, en un mateix festival que són els dos grups potser líders de la música catalana del 2010 del 2020, de la dècada del 2010, que són uns grups emblemàtics per la majoria de gent, la majoria de jovent, la majoria de nens d'aquella època. També són grups que agraden a tothom. Què millor que tenir els Catarres i a la vegada un tribut a Charango en el mateix festival, és a dir, poder gaudir les cançons dels dos millors grups segurament del 2010. Estem parlant d'una aposta molt sòlida i segura.
1: D'altra banda, el festival també comptarà amb la presència de DJ Capde. Abans que tothom vagi cap a l'Espai Flama, hi haurà el sopar popular a l'església i l'arribada de la Flama del Canigó a la plaça Anselm Clavé.

Busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'escola de futbol del Ripollès mantindrà viva la flama del futbol 7 a Ripoll després de la marxa del trofeu cabina a Can de Bànol i organitzarà la primera edició del trofeu Ripollès. Gerard Muñoz, membre de l'organització de l'escola de futbol del Ripollès, explica que enguany no s'ha pogut arribar a un acord per renovar la col·laboració amb el bar cabina, que donava nom a la competició, i han decidit crear el seu propi torneig. Això deia Muñoz.
2: Un torneig, cal recordar, que des de 2017 és de l'escola de futbol del Ripollès i s'organitza a Ripoll. Arrel d'això, i que no es sponsoritzen, ells creen el seu propi torneig i el porten, bueno, al municipi de Can de Bànol. Però bàsicament el trofeu Ripollès és el trofeu que hi ha hagut tots els anys a Ripoll, l'únic que canvia de nom, òbviament perquè no tenim el sponsor del naming, i també canvia d'organitzadors. Som una organització nova on hem entrat amb idees noves i volem millorar el torneig que s'estava fent en antigues edicions.
1: El trofeu Ripollès començarà la segona setmana de juliol i les finals es jugaran el dia 31, l'últim divendres del mes. Pol Fot, també de l'organització, vol que els dos tornejos siguin compatibles.
3: Des de l'escola de futbol de Ripollès sempre hem dit i sempre treballarem per poder compaginar, doncs, els màxims tornejos possibles de la comarca. És cert que ha coincidit molt i que es veia venir que també els dos trofeus de Ripoll i de Can de Bànol, doncs, coincidirien més o menys per les mateixes dates. És cert que també des de l'escola intentem compaginar aquests dos trofeus i que per tema d'horari sí que és molt semblant, però des de la nostra organització, des del trofeu Ripollès, volem que tots els equips que vulguin puguin jugar els màxims tornejos possibles.
1: Hi haurà partits a les 8, 9 i 10 de la nit, però fins que no facin el sorteig amb tots els equips confirmats, no podran definir el format de la competició. La idea és que hi hagi una desena d'equips a la categoria reina, la sènior. El premi per endur-se el trofeu en aquesta categoria serà de 1.500 euros, mentre que el segon classificat tindrà la inscripció gratuïta per l'any vinent i el tercer un lot de productes. El premi és 500 euros més alt que el cabina i també destaca que les inscripcions són més barates, uns 270 euros. El trofeu tindrà tres categories més, veterans, júnior i femení, que serà la principal novetat. Les inscripcions aniran dels 250 euros de les dues primeres als 200 de la femenina. També tindran premis com un sopar de campions pels vencedors del trofeu de veterans i el femení, un lot de productes pel segon classificat de veterans i entrades per un partit de primera divisió pels guanyadors del júnior. A més, es donaran premis al millor jugador del torneig, al màxim golejador i al porter menys golejat de cadascuna de les categories. El trofeu Ripollès gravarà tots els partits a través de Veo i oferirà resultats en directe i estadístiques a través d'una altra aplicació. El públic assistent també es podrà endur paneres per assistir al torneig i votant pels MVP. A banda, el trofeu disposarà de fotògraf a la fase final.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Si els terminis es compleixen, les obres de la desitjada segona fase de la carretera de Sant Joan a Camprodon començaran el pròxim 15 de setembre. L'objectiu de l'Ajuntament és licitar-la entre aquest mes de juny i el juliol, segons va explicar l'alcalde Xavier Guitart de Tots per Camprodon PSC al ple extraordinari de dijous, en què es va donar llum verda al projecte per unanimitat. El cost de l'actuació és de 670.000 euros, dels quals 400.000 són finançats pel PUOSC i la resta per fons propis. Aquesta segona fase de les obres d'un dels principals accessos del municipi, que havia de començar a finals de 2025, anirà del trencant del carrer Pau Claris al costat de Can Xicoi, fins a la rotonda de l'entrada de la vila, en què hi ha l'oficina de turisme de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon. L'alcalde explicava en què consistiria.
4: El CAP, el que ja s'ha fet en primera fase, que és aquestes voreres molt més amples, amb aquest cinturó verd amb arbres al costat, mirant direcció ajuntament, costat esquerre, i fer les voreres i un carrer totalment recte. Per tant, la de l'esquerra creix molt, la de la dreta es manté bastant similar al que ja és, i es redueix el carril a 5,50.
1: Aquest últim punt és per reduir la velocitat dels cotxes de manera important. Tot i votar-hi a favor per ser una obra clau, Xavier Juncà, de més Camprodon Esquerra Republicana, en lamentava l'endarreriment. S'havia produït, sobretot, per les esmenes introduïdes per la Diputació de Girona, que va acabar validant-ho. Juncà tenia un dubte principal.
5: Algun dia algú ens explicarà per què s'ha fet com s'ha fet. És un tema estètic, suposo, no s'acaba d'entendre massa, almenys com a bilatà o com a ciutadà, en el sentit de que s'ha fet molta bodega en una banda i poca en l'altra. Costa una mica d'entendre. A més a més, a la banda que s'ha fet molta vorera, ja hi ha una sèrie de cases que estan endarrerides. Me'n deixo el taller Morer, me'n poso Magret, tota aquella zona. Llavors costa una mica d'entendre, està com descompensat. Suposo que quan estigui acabat potser es veurà més bé i evidentment, criteris tècnics, no hi entenem res i suposo que té un perquè.
1: La primera fase, que va tenir un cost aproximat de 280.000 euros finançats pel Pla de Sostenibilitat Turística del Consell Comarcal de Fons Europeus, anava del carrer Josep Morer fins al trencant de Pau Claris i es va acabar el maig de l'any passat. El ple també va servir perquè Mare Moret, de Tots per Camprodon PSC, prengués l'acte de regidora en substitució de Maria Guillaumes.
6: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Anem a Querol, a l'Alt Camp, on els bombers estan treballant en un incendi de vegetació forestal. De moment hi estan amb 21 dotacions, 6 d'elles aèries, i és que el foc estaria ubicat a la zona de Vall d'Ossera. Cremaria sota bosc i massa forestal a mitjana alta intensitat. Per ara s'estan els serveis d'emergències, els bombers estan treballant sobretot per extingir el flanc esquerre com a prioritari i també per extingir els focus secundaris que genera aquest mateix incendi. I és que un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal. A tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi. Precisament arriba aquesta primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha més avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures. Ja ha finalitzat l'operació sortida i des de les 12 de divendres fins avui a les 3 han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 597.000 vehicles, el 98% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'avui dissabte. Es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. I també encara en trànsit, ja que tenim un accident a l'AP7 a l'altura de Capmany, en una col·lisió entre un tràiler i 5 turismes. El tràiler hauria quedat fora de la via semivolcat. Els dos ocupants dels vehicles i el camioner han estat atesos pel SEM. I segons les primeres informacions, sembla que no hi ha ferits de gravetat i les grues ja treballen per a retirar aquests vehicles afectats. Per ara, s'obre un carril en sentit sud en aquesta AP7 i hi ha 2 quilòmetres de lentitud. I parlem en plana internacional, ja que l'Iran ha tornat a tancar l'estret d'Hormuz 3 dies després de reobrir-lo. Teheran ho argumenta dient que és una represàlia pels atacs d'Israel al Líban. Feia migdia precisament que tant Israel com el Líban havien signat un alto al foc per cessar les hostilitats, sobretot entre Hezbollah i el govern de Netanyahu. I tornem a casa nostra en plana política, ja que l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat avui accions de protesta durant l'estiu i un inici de curs asseguren convuls, amb vagues i mobilitzacions. Així ho ha indicat en declaracions als mitjans Mònica Rodrigo, portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, tot i que encara s'ha de calendaritzat i disculpeu, han d'acabar de definir com seran aquestes mobilitzacions. Rodrigo també ha afegit que es decidirà abans que els docents acabin aquest curs i marxin de vacances cap al juliol. I parlem en esports, ja que avui el Barça de bàsquet s'enfronta de nou al València en el segon partit de la final de la Lliga ACB. Serà avui a les 8 a València. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: I'm high.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
3: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
2: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un lot frontal. L'itinerari serà sorpresa.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la Veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Say Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Cimafunga, Mwampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Comte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Comte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Comte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies. I el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
2: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrere vegada les actuacions. A més, nosaltres, amb el Blau Mut, ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Comte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Comte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Comte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
1: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Comte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Incendi estabilitzat a Querol. Les vinyes han aturat el flanc dret i per ara els bombers de la Generalitat s'han centrat en el flanc esquerre perquè les flames no arribessin empeses pel vent a les vessants dels turons buscants. Bombers han comptat amb ADF i pagesia per aturar aquest incendi i segueixen per ara amb 11 dotacions. Per ara aquest incendi ha afectat una superfície d'unes 4 hectàrees de conreu, segons dades provisionals. I és que un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal. Tot això, precisament, quan demà arribarà la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de situació de meteorològica de perill per les altes temperatures. I des de Protecció Civil es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi. I parlem de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ha acordat avui dissabte accions de protesta durant l'estiu en el proper inici de curs, assegurant que serà convuls amb vagues i mobilitzacions. Precisament escoltem a Mònica Rodrigo de l'Assemblea Educativa, que diu que les protestes faran el curs vinent.
2: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot, com dic. Això, o sigui, el moviment és de baix cap a dalt, per tant, aquí ningú decideix res per sobre de ningú, sinó que aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
1: Com diem, seguim en plana política, ja que el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Se l'acusa de delictes de tràfic, influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics, i també li han retirat el passaport. I seguim en successos. Hi ha hagut un accident a la P7 a l'altura de Campmany, en una col·lisió entre un tràiler i 5 turismes. Sembla que, per les segons primeres informacions, no hi ha ferits de gravetat i les grues ja treballen per a retirar els vehicles afectats. Sembla que aquest tràiler hauria quedat fora de la via semivolcat. Els ocupants dels vehicles i el camioner han estat estesos pel SEM. Per ara, en informació, seguim en que un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona aquest matí. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7, fora d'hores de vigilància. La víctima anava indocumentada. I en cultura, l'empresa gironina Flock Drone Art Studio ha aconseguit dues fites destacades durant el festival Air Invictus, celebrat a Porto, Portugal. La principal ha sigut que la companyia ha assolit el rècord Guinness en la frase més llarga escrita amb drons. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

La veu de Sant Joan. 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Per segon any consecutiu, els nens de l'escola Doctor Robert han dibuixat el cartell de la Festa Major de Camprodon, en què es poden veure

0: Dos equips jugant a estirar la corda, un clàssic de la festa. Sant Patllari comença aquest divendres i s'allargarà fins al 24 de juny, amb la revetlla de Sant Joan entremig. Sentim parlar a l'alcalde, Xavier Guitart, parlant de la consolidació de la festa.
1: Sí que és veritat que és una festa molt consolidada, una festa que agrada, una festa que es viu en família, una festa que hem aconseguit que la gent de Camprodon se la faci seva. Jo vinc d'una època en què la gent no estava a la festa, la pròpia gent de Camprodon no estava a la festa major de Camprodon. Això s'ha aconseguit revertir, la gent de Camprodon espera amb candeletes la festa per venir a la festa major, tenim a tope la festa major, i això s'ha aconseguit a base d'escoltar la gent i anar posant el producte que ells ens han demanat, sobretot quan parlem de joves i quan parlem de gent gran.
0: Aquest divendres la festa tindrà el punt àlgid amb el sopar popular al Parc de la Mare de la Font, i tot seguit allà mateix tocarà el grup de versions Norentada i dos DJs reconeguts com Mont DJ i Bertran DJ. A banda, revelaran els noms de la Pubilla i l'Hereu 2026. Dissabte s'instal·larà el divermatí d'inflables a la plaça Santa Maria, en què es recupera el tobogan aquàtic a la baixada del monestir. A la tarda representarà un espectacle infantil amb humor visual pels més menuts i el correbars amb la xaranga entrompats pels no tan nens. Al vespre, l'epicentre de la festa tornarà a la Mare de la Font amb un altre grup de versions, Aquellos Maravillosos Años. Després tocaran Gamberres i DJ Ricky. Diumenge és el dia més institucional i començarà a 11:15 amb el pregó a la sala de plens a càrrec de Lourdes Puigmal. Sentim a l'alcalde.
1: Lourdes Puigmal, una pregonera que jo crec que ho ha fet tot a Camprodon, set Pubilla, set regidora, ha estat visquent aquí, ha anat al Dakar, ha portat Camprodon més lluny de les nostres fronteres, i a part vull dir que és una bellíssima persona que sempre vagi on vagi porta Camprodon sempre a tot arreu, i per tant és una persona que crec que serà una grandíssima pregonera.
0: Serà un dia tradicional amb la missa solemne, l'audició i les sardanes amb l'orquestra Salvatana. A la nit, la serenata, com l'any passat, tornarà a fer-se als quatre cantons. Després serà el torn del grup Mams, la banda Neon i DJ i homenatge del P3. La nit serà llarga i s'acabarà amb l'elecció del pendó i la despertada amb sortida a la Mare de la Font. Dilluns, la gresca continuarà amb el dinar popular amb mongetes per agafar forces pel campionat popular d'estirada de corda, la cercavila de baixada de la Font de Sant Patllari i la festa de l'escuma amb remullada que acabarà amb el mític bany al riu sota el Pont Nou. A la nit hi haurà grup musical local Cabra Boja i tot seguit sessió de DJs. Dimarts hi haurà jocs d'aigua pels més petits i a la tarda la revetlla de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, la foguera i castell de focs de l'Espai d'Octubre. La nit acabarà amb el grup de versions Coverage i després la senyora Tomasa i DJ La Màquina del Temps. La festa acabarà el dia de Sant Joan, en què destaquen les sardanes amb la flama de Farners. Les atraccions s'ubicaran a la Mare de la Font.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
0: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
3: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
0: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
4: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava un 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
0: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
2: La reconstrucció que es va fer l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posteriori del terratrèmol que li havia donat en aquest pont, que és un pont, una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega banda i banda dels estreps del pont, no? Per tant, Pons Sorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era, a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores un Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-los reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
2: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment a un nivell molt inferior i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Els bombers donen per controlat l'incendi de Querol a l'Alt Camp i segueixen fent tasques amb 9 dotacions de refredament de la zona per assegurar-se precisament que no revifi aquest incendi. Segons dades d'agents rurals, asseguren que el foc ha cremat 4 hectàrees. I és que en un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal a dia d'avui. I recordem que demà precisament arriba la primera onada de calor d'aquest any. I precisament per aquesta onada de calor ja ha emesos avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures que s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran com mínim fins dimarts. Precisament moment per conèixer la situació meteorològica i la previsió que tindrem per les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat marcat per un matí amb la presència abundant de molts núvols alts i prims i aquesta pols amb suspensió provinent del continent africà i una tarda molt més assolellada al conjunt del país amb alguna nuvolada que s'ha deixat veure a punts del Pirineu. Temperatures que han estat altes, sobretot a la migdia i primeres hores de la tarda, on hem superat els 37-38 graus a molts punts a la Catalunya Central, Pla de Lleida i Vall de l'Ebre. I, de fet, aquest vespre, primeres hores de la nit, els ruixats que generin, sobretot a punts del Pirineu més aragonès, es podran deixar a veure a la zona de la Vall d'Aran. Demà diumenge tornarem a tenir el pas abundant de molts núvols alts i prims amb aquesta pols amb suspensió i podrem tocar els primers 40 graus, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també Pla de Lleida i Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
2: I canviem de terç i parlem d'educació, i és que l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat avui dissabte accions de protesta durant l'estiu i un inici de curs que asseguren que serà convuls amb vagues i mobilitzacions. Ho ha dit Mònica Rodrigo, de l'Assemblea Educativa, que també assegura que les protestes es faran sobretot de cara al curs vinent, però que encara s'han de calendaritzar i d'acabar definir com seran aquestes mobilitzacions i que ho faran abans de que marxin de vacances. En plana internacional, l'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz 3 dies després de reobrir-lo. Teheran ho argumenta dient que és una represàlia pels atacs d'Israel al Líban. Feia migdia, precisament, que aquests dos països havien signat l'alto al foc per cessar les hostilitats entre Hezbollah i el govern de Netanyahu. I parlem en plana de successos, i és que un home de mitjana edat aquest matí ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Se suma així, doncs, dos víctimes mortals més, que han sigut la d'un menor de 13 anys, ferit crític ahir divendres a la platja de la Rabassada, i l'altre de 12 anys que va morir ahir directament. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Bona jornada i benvinguts a Vampiresados 433, el programa de música més o menys independent de la veu de Sant Joan, Ràdio Roda i el nou FM. Jo em dic Jordi Romlins, sóc amb tota la seguretat del món el puto pitjor de jockey del planeta Terra amb moltíssima diferència, i avui iniciem l'espai sentint una banda que es va formar el 1981, per tant post-grunge, de Seattle, que es diuen Young Fresh Fellows, i que continuen editant bona música, molt bona música, com ens constaten en aquest últim Loft que acaba de sortir a la llum i del qual comencem escoltant Whispering Hall

Excepcional, la Nicoletta, amb aquest Il Mogle Soleil, amb aquesta instrumentació que, bé, m'ha fet caure els pebrots a terra, i quan els he anat per recollir sense voler els he trepitjat, o sigui que ja no en tinc fins que en tornin a créixer uns altres. Seguim amb els Parque Sur, una banda madrilenya que fins ara ha teixit una trajectòria de rock potent, contestatari, un punt violent, fins i tot, si voleu, i que el segueixen conreant en el seu recent àlbum Mitos i Leyendas, del qual ens sentirem el tema Abda.

0: escalé, me caí en tu muro. Si matas a mis hijos, matas mi futuro. Si matas a mis hijos, matas mi futuro. Cuando matas a mis hijos, matas mi futuro. Me perdí entre mentiras, no en el desierto. Ya no queda tierra santa para enterrar mis muertos. Ya no queda tierra santa para enterrar mis muertos. No me queda tierra santa para enterrar mis muertos.
1: Els informem en directe des de la riba del temible riu Niàgara d'una gesta extraordinària. La d'un home que està disposat a travessar les cascades sense quedar-s'hi.
2: Ah! Ei, hola, Lucy. No esperem que jo tingui més sort que aquest paio.
1: Esperem-ho. Estan, bromes a banda, què opines de la gent que diu que les teves gestes no passen de ser intents desesperats de cridar l'atenció d'un nen a qui els seus pares no van fer prou cas i que va ser incapaç d'acabar els estudis i fer el trànsit a la vida adulta?
2: Doncs ves, mira, que són una colla de fill que pel mateix preu se'm a prendre pel cul i parar de els collons d'una
1: Acabem de sentir les paraules d'un heroi. Estan, et convidem a repassar amb els nostres telespectadors algunes de les gestes que has fet fins ara. 1984, passes per damunt d'una renglera d'autobusos a bord d'una moto. 1985, passes per damunt d'una renglera de motos a bord d'un autobús. 1994, passes olímpicament de la teva dona després de 24 anys de matrimoni i te'n vas a viure amb una prostituta de New Brunswick anomenada Jocelyn. Estan, d'on et ve aquesta fascinació per la mort?
2: Crec que ho fa l'adrenalina. Un xut d'adrenalina i au. I un contracte de publicitat.
1: Com t'ho faràs per no morir ofegat?
2: Faré servir el mateix barril blindat que en el cas de la prostituta. És un disseny personalitzat. Precisament veig que l'estan descarregant. Mira, mira, vols veure com és per dins?
3: Què fas? No veus que ens busca la policia, home? Busca't un altre barril.

Els Balears Fundació Francisco Frankenstein, des del seu últim single, cantant El rei mierda, que bé, ara segurament té menys mèrit que no pas fa 30 anys, però bé, ja està bé que s'arribi a la mateixa conclusió. Per cert, que he notat un petit deix de Triángulo de Amor Bizarro en aquesta cançó dels Fundación. Per no quedar-se sols amb El rei mierda, el mateix grup ens interpreta ara

Últim tema que sentim per avui dels Fundació Francisco Frankenstein, aquest Voy a ser un drogata, que versionava de forma molt explícita l'I wanna be sedated dels Ramones, però que no sentirem en veu dels Ramones, sinó d'una banda que fa una mena de bluegrass així bastant accelerat, que es diuen The Gravel Spreaders. M'ha costat de dir.

0: Ehi, Charlie, com va això?
1: Oh, no em puc queixar-te. I a tu com et va, tio?
0: El nano i jo estem de vacances. De tant en tant ens va bé perdre de vista aquell pandó que tenim a casa.
2: Com ho has fet anar, això? Em sembla que t'hauré de fer rentar la boca amb sabó, a tu.
0: Hòstia, tu, et deixo sola un moment i tu, plan...
2: Ah, mira que llest. I ara com ho faig jo per tornar a casa?
0: S'ha deixat els pantalons. O sigui que podem llogar un cotxe amb la seva visa.
2: Molt bé, d'acord.
0: Això deu voler dir que tornem a estar junts, no?
2: Sí, suposo que sí.
0: Amb una condició, que no tornis a ficar mai més al llit amb en Charlie Plant.
2: No puc prometre res.
0: Doncs vés a la merda.
2: Vés i tu.
0: Ets una mala pècora.
2: Tu calla, impotent.
0: Bruixa, més que bruixa.
2: Tu repipes de merda.
0: Buscona.
2: Pixa freda.
0: Foca.

Bob Dylan, com gairebé sempre, certer a l'hora de trobar una melodia, la lletra a vegades ens costa més d'entendre vampiressades, però Don't Think Twice, It's All Right és positivisme en vena. No sé si era positivisme en vena, però la millor cançó del programa 432 segurament va ser La Chica de la Gabardina de Los Suspensos.

un tema superlatiu que, per aquells miracles de la vida, no arribes a conèixer fins al cap de molt temps després d'haver estat enregistrat, o sigui, parlem de pràcticament 30 i pico d'anys. Però bé, és el que té a ser una mica inoperant a l'hora de trobar les cançons que t'agraden, o a vegades també que a Ripoll no hi tenim... o no teníem fins que va arribar la tele aquesta on es poden sentir més hores de ràdio, accés a ràdio 3 o ràdio 4, no sé quina és la que posa en música, imagineu-vos. Per internet també es pot sentir, sí, però a vegades has de fer un exercici de voluntat quan no ho trobes en el dial de la ràdio aquella que va girant que va girant la rodeta, que és la que encara faig servir, perquè bé, la vida analògica la trobo segurament més divertida que no pas la digital, o no, no ho sé. A veure, seguim el Vampiresados. Ja tenim al sac quin és el millor moment del 432 i continuarem buscant la del 433 sentint les cançons, això sí, senceres. Com aquesta de l'any 2000 d'una banda de Córdoba que es deien Flow i que ja cantaven a internet, la cuenta d'internet.

Amb Derrick Green al capdavant, com a cantant, el Sepultura segueixen mantenint aquella visceralitat que tant se'ls hi agraeix i que penses, hosti, un grup amb la trajectòria que tenen ells de més de 40 anys i que segueixin en aquesta forma, com demostren en el All Souls Rising del seu últim EP The Cloud of Unknowing, és en definitiva la millor notícia que en podem tenir. Sentim un segon tema dels Young Fresh Fellows, I Am a Prison.

0: Tot i que ja eren les 12, als Spencer no els feia gota de gràcia que els despertessin 3 hores abans del normal.
1: Porta'm el rifle, va. On collons eres?
2: Roncaves tan fort com un porc refredat. Me n'he anat a dormir a l'habitació dels convidats.
1: Pobre de tu que hi deixis entrar en Charlie.
2: Què dius amb en Charlie? Fa molts mesos que no ens veiem. Ja ho saps, home. Què cony és aquest escàndol?
1: Que no m'has sentit, tu.
2: On ha d'anar ara el nano?
1: Li he dit que em porti el rifle.
2: Doncs mira, de passada, a mi porta'm un cubata.

0: Amara que em va. Ai, de Percy i en Charlie. Ostres! Ei, Charlie, què hi fas? Què hi fas aquí a casa, Charlie?
1: D'això, Percy, no tens pas tabac. És que m'he deixat el paquet a la vostra tauleta de... Vull dir, a casa meva.
0: Sí, ara arreglo tros d'imbècil.
2: Què et vaig dir de tirar-te a la meva costella, tio?

terremotos cantaven a les defenses personales i el King Tuff, que no és cap grup català que tingui un nom de broma, sinó seria el Rei Tuff traduït, que és una banda nord-americana liderada pel Kyle Thomas i que des de 2012 estan fent una trajectòria ben sòlida a través de discogràfiques com Sub Pop i Burger Records, i que recentment han publicat un nou àlbum amb temes com aquest, Invisible Ink.

think. Vampiresados.

Johannes Brahms amb una peça superclàssica de la música clàssica, valgui la redundància, aquesta dansa húngara número 5, que bé, res a dir, a disfrutar-la i no intentar ballar-la si no voleu quedar-vos sense articulacions, perquè la música clàssica també es pot ballar. Sentim, amb un canvi de registre d'aquells que no em perdonaria cap dels puristes a cap dels gèneres, ni de l'un ni de l'altre segurament, Los Enemigos, amb una cançó del que segurament ha sigut el seu millor àlbum, La vida mata, que es diu Paquito, on l'home fa unes coses que no recomanaria a ningú, com posar xinxetes a dins de les sabates o de matar amb una pistola de veritat el teu millor amic.

0: carallot de merda, obre ara mateix aquesta porta. Estic fins als ous de tant soroll.
1: Et passa res a tu, subnormal?
0: No res comparat amb el que et passarà tu per haver-me despertat tant d'hora. Prepara't per rebre malparit.

0: No m'has tocat, carallot, què? Ara ja no ets tan valent, oi que no, mitja merda?
1: Jo l'únic que veig és que el meu nano estava fent la seva sense emprenyar a ningú i que el teu se li ha tirat al damunt. Ostres, tu, no cal ser gaire llest per adonar-se que és de la sèrie B.
2: Què és la sèrie B?
3: No, el nostre Billy no molesta ningú, però vostè i la seva família sí. Són la vergonya del nostre barri. Vagin-se'n d'una vegada, sisplau. Li agrairé.
1: I tu vés-te'n al cony de ta tia, si vols.
4: Faci el favor de no emprar aquest vocabulari davant del noi. Volem que sigui una persona ben educada.
5: En Kevin no li va fer gota de gràcia veure que el senyor Benson insultava la seva mare. I va pensar que el que havia d'aprendre bones maneres era ell. Per això li va mossegar la cama.
3: Tots plegats són una colla d'animals.
1: Ves a la merda! No són pas pitjors que la resta del món!
6: Ei, monument! Què me'n dius de fer un quiqui abans que el goril·la del teu marit torni de tonyinar els pobres paletes de l'obra? En tens ganes o moltes ganes?
1: Si no m'heu de dir cap més collonada, aquest senyor i jo tenim molta feina.
2: Què és un quiqui, mama?
4: Ja t'ho explicarem un altre dia, fill.

Una mica d'Italo Disco dels 80 amb Le Pussycats i aquest Io ET, que bé, com a mínim tenia melodia i bé, bastant diferent de la música que es deu poder escoltar a les discoteques actualment, cosa que no he constatat perquè segurament en aquest segle no he entrat en cap, tot i que ja en portem més d'un quart de consumit. Sentim l'última peça dels Young Fresh Fellows, que no és altra, també provinent del seu últim àlbum Loft, que no és altra que Destination.

Equacions. En matemàtica, les equacions de primer grau són les més fàcils de resoldre. Només cal aïllar el número que desconeixem per deixar-lo al descobert. Quan fa més de 7 anys va transcendir que el Front Nacional de Catalunya es presentaria a les eleccions municipals de Ripoll amb Sílvia Orriols com a candidata, els diferents partits que formaven part del consistori, Junts, Esquerra Republicana, PSC i la CUP, van córrer a fotografiar-se per anunciar que li farien un cordó sanitari, que van mantenir, amb més o menys fermesa, durant els 4 anys següents. El tret els va sortir per la culata. En lloc de silenciar la proposta d'Orriols, li van donar ales, la van reforçar i li van permetre crear el seu propi partit. Mentrestant, els ripollesos no entenien que una sola regidora restés aïllada a la taula de la sala de plens. La imatge s'accentuava encara més per la distància entre persones que es va respectar durant la pandèmia i que els feia empatitzar davant del silenci i consegüent vot negatiu que registrava davant de qualsevol proposta o intervenció de la futura alcaldessa. Després del zero que 16 regidors van obtenir en matemàtica, es va plantejar una nova equació. Ara, de segon grau. Ningú podia creure que els mateixos partits que van suspendre la primer grau fossin capaços de resoldre aquesta. I van tornar a catejar. Van fer-ho a l'hora de presentar candidats, de posar-ne algun en mans d'un mitjà de comunicació amb fama perquè l'ensenyessin a expressar-se en públic i de no ser capaços d'articular una alternativa a una aliança catalana que havia guanyat clarament les eleccions, però amb una minoria simple on li faltaven 3 regidors per tirar endavant les seves propostes. 3 anys més tard ho ha aconseguit en un percentatge elevat. I a més, ha sacsejat la política catalana. La seva proposta és, encara, diferent. Malgrat que sovint s'ha volgut aïllar només el component antiimmigratori, en té d'altres que poden resultar incòmodes, fins i tot per partits diametralment oposats per antisistema. Perquè Aliança, a 2026, es mostra contrària en part a alguns statu quo de la política convencional, ja siguin guinguetes, ja sigui portes giratòries. I Escala Ripollesa, com a mínim, ha intentat la recuperació del barri vell com a zona per a vianants i ha acabat amb els privilegis econòmics del pseudoperiodisme dominant. Si en algun moment tenen capacitat de governar en una administració que legisli, sabrem si realment ho continuen sent o no. D'aquí un any, Ripoll i la resta de pobles de la geografia ibèrica no portuguesa ni britànica tindran eleccions municipals. L'equació, que inicialment era de primer grau, s'haurà convertit de tercer. Ningú al poble dubta ja que Aliança reeditarà victòria electoral. Sobretot, es creu que ho faran per majoria absoluta. Explicar-ho no et converteix en còmplice. Negar-ho? Segurament que sí. Perquè els principals aliats fins ara del creixement exponencial d'Aliança és l'oposició, tant política com social. I ho seguiran sent. Junts mai ha estat en un moment tan baix, incloent-hi tots els anys de convergència. A Ferran Raigón li han fet un regal enverinat, impossible de remuntar, amb possibilitats d'enfonsar-se encara més. Les asseveracions moralitzadores que han protagonitzat els plens han estat més contraproduents del que hauria estat el silenci. Esquerra encara no té candidat i qui ho entomi no té cap garantia de repetir, com a mínim, els ja migrats resultats de 2023. I menys després de l'escabrós mandat que han protagonitzat. Els socialistes tenen més vides que els gats, però Ripoll sembla més a prop del cementiri d'animals que no pas de tornar a tenir 2 regidors, després d'haver-se fumat a la secció local. La CUP ha constatat tenir uns votants fidels. No és descartable que no s'enfonsi gaire. En canvi, els independents de Joaquim Colomer és l'únic partit que sembla tenir possibilitats de créixer, en part perquè ha votat sempre en sentit de poble i no de partit. Les matemàtiques es viuran a les urnes. Linealment, vot a vot. D'aquí un any, sabrem què pensa el poble.

0: I love technology.
1: Segurament es va fer molt més famós el Love Missile FO11, però el Sig Sig Sputnik van cantar també el 21st Century Boy des del segle XX i van aconseguir de petar-ho durant uns quants mesos i, de fet, segueixen en actiu. Diria que el 25 del mes que ve, de juliol, actuen a Londres. O sigui que continuen al peu del canó fent aquesta música sintetitzada que, bé, va tenir el seu component punk, també. Molt més enllà del segle XX encara, el Gene Chandler ens interpretarà en un viatge en la roda del temps aquest Duke of Earl.

tercera bola extra per Ennio Morricone i Quasi Morto, des de la banda sonora del 1964 de la pel·lícula Per un puño di dollari.

La quarta és per un que ja no està entre nosaltres, el Jorge Martínez, amb els Ilegales interpretant Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, des del primer tema del seu primer àlbum, que es titulava així mateix Ilegales.

Però ara fa una estoneta s'ha acabat un partit del Mundial, estan fent el Mundial de futbol i, bueno, sí. Res, que... que a vegades la vida et dona microalegries, encara que siguin molt miserables, com la de fa una estona. Mira, jo què sé, si us agrada que guanyin els jugadors del Barça, doncs a vegades a mi no m'agrada que guanyin els jugadors del Barça. És més, estic molt content quan els jugadors del Barça perden defensant samarretes infectes. Va, que no vol dir que sigui infecta la samarreta pel color ni per res similar, eh? Simplement pel que representa, perquè representa coses molt, molt xungues. Sabeu que hi havia una pel·lícula que es deia Quien tiene un amigo tiene un tesoro, protagonitzada per Bud Spencer i el Terence Hill, que segurament és una de les que he vist més vegades a la meva vida. Bé, últimament també he vist moltes vegades la de Parthenope, però no tantes com Quien tiene un amigo tiene un tesoro. A vegades fins i tot me la poso per dormir, perquè penso que millor dormir-me amb això que no pas amb llits reclinables i bitxos per pedalar sense moure't del sofà, que t'han de suar les zones genitals d'una forma bastant execrable. I quan t'aixeques, fins i tot el sofà ha de fotre una tufa bastant impressionant. No sé per què us deia tot això. Ah, sí, bueno, la banda sonora de Quien tiene un amigo tiene un tesoro la van crear Oliver Onions, tot i que en alguns espais de YouTube també és atribuït a The Fantastic Oceans, que en definitiva són els germans Mauricio i Guido De Angelis, i la banda sonora aquesta, que té un punt mig tropical, sonava exactament d'aquesta manera.

Va, i anirem tancant aquest 433. Qui hauria de dir que arribaríem al 433, però també qui hauria de dir que arribaríem al 430, al 400 o al 128. O sigui que millor que no fem judicis d'intencions sentint els Lois i un tema que es diu Long Time Gone.

Lois era la banda de Lois Maffeo, que era el cantant i guitarrista, el bateria Molly Newman i el baixista Stuart Moxham, que van enregistrar aquesta, bé, no diré meravella perquè podríem prescindir d'aquesta cançó en la història de la humanitat i tampoc passaria res, però el van enregistrar el 1992 i bé, és una bona. És una bona melodia, una bona manera d'acabar el programa. Si no fos perquè encara em queda una puta anècdota per explicar-vos, que és que l'altre dia estava a la botiga, em ve un ciclista amb una bicicleta de gravel, que bicicleta de gravel vol dir de ciclocross, eh? El que passa és que ara els hi han canviat el nom, els hi diuen de gravel, i la gent, bé, més motivada, doncs agafen les noves modes, igual com es podrien agafar els ous d'un elefant. Se'm presenta allà un tio i em diu, hòstia, és que quan estic fent play avall, bueno, m'ho diu en anglès, eh? Quan estic fent play en avall, the break touch in the disc, i jo li vaig dir, bueno, doncs mira, fem una cosa, jo t'afluixo un moment el fre i te'l torno a apretar mentre tu també apretes la maneta, no? Ho va fer, li vaig dir que l'anés a provar. Vaig tardar-hi a fer això uns 20 segons, com a molt. I ell, anar-la a provar, doncs, va tardar una mica més, perquè segurament li vaig dir amb un anglès tan imperfecte que no se'n devia entrar de res, tot i que sempre considero que els no anglesos som els que parlem millor l'anglès, perquè com a mínim l'entenc, el que no parlen ells. El cas és que ho va fer, torna a la botiga, l'estaven esperant dos companys seus a fora, i el que em vaig donar compte ja no hi eren. O sigui, que no em va dir ni merci, ni va bé, ni no va bé, ni et dec alguna cosa, que tampoc li hagués cobrat res, però vull dir que una mica d'empatia a la vida s'agrairia, perquè si no les guerres comencen per absurditats com, no com aquesta, perquè evidentment no començaré cap guerra, però sí que, per exemple, penso que hi ha gent que potser si no existís, és com la cançó aquesta de Lois, no? Si no existís no passaria res, però si no existissin aquesta gent que no dona les gràcies per res, encara passaria menys, i això m'ha fet pensar en els responsables, directors, diguem-ne com vulgueu, d'una empresa en la qual treballava, que a vegades dinàvem junts, i que quan venia el cambrer no tenien ni el mínim detall de dir-li gràcies o merci o tot bé o perfecte, res. O sigui, allò, una prepotència que dius gràcies per haver-me cardat al carrer. Vinga, fins la setmana entrant, ja he quedat descansat. Oh, adéu.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slime T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es escollen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic i aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8. Us parla Adrià Jurado. Demà arriba la primera onada de calor d'aquest any. El Servei Meteorològic de Catalunya precisament ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per la calor intensa. És que a partir de demà diumenge a les 2 hi haurà grau de perill màxim 4 sobre 6 en pràcticament bona part del territori, sobretot a excepció a les comarques gironines. Destaquem que sobretot dilluns serà el dia de més calor arreu del territori segons les primeres afirmacions del Servei Meteorològic de Catalunya. I en total, per aquesta calor, avui s'han hagut de controlar 5 incendis. Comencem pel de Querol, a l'Alt Camp, on segueixen encara fent tasques de refredament amb 9 dotacions. Segons dades d'agents rurals, asseguren que ha cremat 4 hectàrees. I també ahir a Forallac, al Baix Empordà, es va declarar un que avui s'ha donat per controlat durant el matí. Aquest ha cremat un total de 11 hectàrees. I 3 més de vegetació a Flix, a la Ribera Flix, a la Ribera d'Ebre, Montornès del Vallès, al Vallès Oriental i Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. I en política, l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat avui dissabte accions de protesta durant l'estiu i un inici de curs convuls amb vagues i mobilitzacions. Tot i que encara han de candelaritzar i acabar de definir com seran aquestes mobilitzacions, Mònica Rodrigo, de l'Assemblea Educativa, ha assegurat que això es decidirà abans que els docents acabin aquest curs i marxin de vacances. I en plana de successos, demà diumenge a les 12 es farà un minut de silenci al Palau Municipal de Tarragona, a la plaça de la Font, en senyal del dol pel traspàs dels joves dels dos menors de 13, del menor de 13 anys ferit crític i divendres a la platja de la Rabassada, que va acabar morint, i també de l'altre noi de 12 anys que directament ja va morir a la pròpia platja. I és que no han sigut les dues úniques víctimes d'aquest cap de setmana, perquè també un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel, de Barcelona. La víctima anava indocumentada. I seguim en plana de successos i parlem que una vintena de persones han estat detingudes per tràfic de drogues durant les primeres dues nits del Sónar a Barcelona i més de 80 denunciades per tinença de substàncies estupefaents. Tal com ha avançat BTV, ja han confirmat a fons policials a la CN. Precisament en cultura parlem d'aquest Sónar 2026 que ha tancat amb una assistència de 150.000 espectadors en una 33a edició marcada pel canvi de direcció de la mà de François Josic i ubicació amb un desplaçament al recinte de Fira Gran Via. I seguim en esports perquè ara mateix ha començat el partit que enfronta el Barça de bàsquet al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pasqual van guanyar el primer partit disputat dijous a València. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'estació de muntanya de la Vall de Núria de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va inaugurar el nou mirador del llac, que està situat a la meitat del Camí de les Creus, al costat de l'Observatori dels Ocells, que ofereix unes vistes panoràmiques del llac i la vall. El mirador, que fa 2,1 metres d'ample i 34 de llarg, ha estat concebut com un indret ideal per a la contemplació de la natura, la fotografia i la descoberta de l'entorn en un ambient tranquil i accessible. Disposa una plataforma contínua amb una barana exterior i interior i un paviment d'entramat metàl·lic que permet veure a través

0: és i generar una sensació de buit, a la vegada que evita que s'acumuli neu a la punta. S'ha construït seguint criteris de sostenibilitat i integració paisatgística. Està situat a només 10 minuts del santuari. Entre les novetats de la temporada també destaca la nova web d'estiu de la Vall de Núria, més intuïtiva, visual i completa, que permet als visitants accedir fàcilment a tota la informació actualitzada sobre els horaris del cremallera, les activitats disponibles, els serveis i les diferents experiències que es poden gaudir a la destinació. Amb aquestes iniciatives, Vall de Núria consolida el seu compromís amb un model turístic responsable i sostenible que porta per experiències de qualitat que posen en valor el patrimoni natural i paisatgístic de la vall. Més enllà de les novetats, Vall de Núria continua oferint una àmplia varietat d'activitats per a tots els públics i edats. Els visitants podran gaudir del passeig panoràmic amb telefèric i telecadira, descobrir els racons més emblemàtics de la vall amb l'experiència Torgo 4x4, fer passejades amb barca o canó al llac, divertir-se al parc lúdic i recórrer els nombrosos itineraris de senderisme envoltats d'un paisatge únic d'alta muntanya.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
0: Un grup d'uns 5 veïns de la Vila Vella de Sant Joan de les Abadeses, que havien format part de l'antiga associació de veïns del barri, han impulsat una campanya per reclamar una solució al tancament de la plaça Major a causa del mal estat de l'edifici de Can Blanchard i perquè s'hi pugui tornar a fer activitat. Cal recordar que fa un mes que l'Ajuntament va perimetrar l'edifici amb tanques i va prohibir fer-hi qualsevol acte públic després que s'haguessin produït despreniments de la façana. El consistori havia declarat en ruïnes l'edifici feia 2 anys i va instar el bisbat de Vic, que n'és el propietari, a solucionar-ho. De fet, l'Ajuntament va redactar un projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària. Però el bisbat va aturar el procés portant el cas a judici. Un jutge va aturar el procediment per requerir un informe vinculant del Departament de Cultura. Aquest grup de veïns han començat una recollida de signatures, han penjat pancartes gegants a la façana de Camp Blanchard amb missatges com la plaça Major mereix una solució, patrimoni en risc, actuació urgent i propietat i administracions busqueu solucions, i volen fer una enganxada de cartells per tot el municipi per demanar una solució. També diuen que no van en contra de ningú, sinó que volen una solució. Sentim anant d'Ugil parlant de la importància de la plaça.
2: Amb aquesta situació ens trobem, per exemple, la setmana passada, hi va haver la tipa de tapes i ja no es va poder fer aquí la plaça i no es va haver de fer el passeig. I com aquestes n'hi haurà moltes. Ara ve la Revetlla de Sant Joan i tampoc la podrem fer aquí, no? Es va fer els sopars medievals, inclús fèiem un sopar de pícnic que cada veí es portava el menjar, es disfressaven aquí, es feien festes, vull dir, hem arribat a fer veneres aquí sota, però moltes festes. Hi havia una activitat i una d'aixòs que ara ja ho entenc que no hi hagi tant, perquè entre que el mercat ja no hi és, botigues que han anat tancant i tot això, esclar, cada vegada aquesta plaça té menys vida, no? Bueno, i arribarà la festa major i tindrem pel mig les pavordes, alguns dies les sardanes i tot això, no sé com s'acabarà. I nosaltres el que volem és que s'arribi a prendre una solució.
0: També recordava la importància de l'activitat comercial de l'espai en temps passat.
2: Me'n recordo quan hi havia encara l'altre ajuntament, que hi havia hagut la ràdio sota l'ajuntament, al costat hi havia encara la Genoveva, la botiga d'en Blanchard, aquí davant del forn, vull dir, que la Carmelita, la carnisseria, bueno, hi havia una vida i la gent pujava i baixava pel carrer Major. Hi havia també Cala Esteve, que donava molta vida. Hi havia un moviment, no? I és molt trist haver arribat amb aquests extrems.
0: Els veïns continuaran mobilitzats per trobar una solució.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
4: Welcome to this fucking city. I hope you had a good trip.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El bar del pavelló Mercè Guix de Can de Bànol està tancat des que van començar les obres de remodelació de l'equipament esportiu a principis del 2018. Gairebé han passat 8 anys des de llavors i no s'ha aconseguit reobrir, però això podria revertir-se. En aquest mandat es van impulsar fins a 2 concursos públics per licitar el bar. El primer va quedar desert i el segon l'havia guanyat una persona que a última hora va fer-se enrere. Fins ara l'Ajuntament demanava que el concessionari equipés l'espai amb els estris bàsics i fes una inversió que rondava els 17.000 euros més l'IVA. I a canvi, no havia de pagar el lloguer del bar. A la gent els espantava la inversió inicial i el plec de condicions, però ara han fet un canvi i creuen que la situació canviarà. Així ho explicava el regidor d'Esports, Francesc Puig, de Sumem per Can de Bànol Junts al ple de dijous.
2: Els 66.000 euros és la subvenció global. Llavors, si hi ha 3 projectes amb aquesta subvenció, que 2 són d'asfaltar una plaça i asfaltar un carrer, llavors s'ha de quedar un remanent aproximadament 20 i pico mil euros. El que s'ha de fer allà és fer tot l'equipament fixe, és a dir, ara mateix no hi ha una campana extractora, no hi ha res de mobiliari, no hi ha tot el que és cuina i tot el que és les neveres, les bàsiques. Llavors això és el que volem equipar cap a la persona que s'hi fiqui. I hem fet un pressupost, aproximadament sortien uns 20.000 euros que havia d'invertir, que això ho repercutia amb el lloguer. Tu gasta-t'hi 20.000 euros, equipa'l i no em paguis lloguer. Doncs aquests 20.000 euros els equiparem nosaltres, que la persona que digui que jo la puc agafar, que llavors sí que serà a canvi del lloguer.
1: El consistori treballa perquè les obres puguin començar al juliol, ja que es tracta d'un contracte menor i no caldrà licitació. I el repte de Puig és que amb l'inici de la temporada esportiva al setembre ja funcioni a ple rendiment. Tenen entre 5 i 8 persones que hi estan interessades.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, Can de Bànol acollirà la tercera edició del Festival Flama organitzat per la Comissió de Festes Engalanats. El festival se celebrarà al pati de l'antiga escola Pirineu del carrer Coll i Verdolet, un espai força gran que permetrà acollir gairebé 1.200 assistents. L'objectiu del Flama és evitar que la gent aprofiti el pont de Sant Joan per anar-se'n a la platja i per aconseguir-ho tenen un cap de cartell espectacular, els Catarres, que ja havien vingut a la Festa Major del 2023. L'entrada és de només 12 euros, que inclou també el concert d'un grup de versió i un disjòquei. Sentim Adrià Capdevila, membre de la Comissió Engalanats, parlant sobre el cartell de luxe d'enguany.
3: El grup de versions, ens hem enamorat d'ells quan els hem vist a diferents llocs actuar. I mira, són músics de carrer. És un grup de versions que amb el nom us podeu imaginar qui versiona. Versiona, doncs, a Charango. I va ser una idea que es va proposar quan es va crear aquest any l'edició d'aquest any del Festival Flama, perquè portem els Catarres i, per què no dir-ho, també portem els Charango, en un mateix festival que són els dos grups potser líders de la música catalana del 2010 2020, de la dècada del 2010, que són uns grups emblemàtics per la majoria de gent, la majoria de jovent, la majoria de nens d'aquella època. També són grups que agraden a tothom. Què millor que tenir els Catarres i a la vegada un tribut a Charango en el mateix festival, és a dir, poder gaudir les cançons dels dos millors grups segurament del 2010. Estem parlant d'una aposta molt sòlida i segura.
1: D'altra banda, el festival també comptarà amb la presència de DJ Capde. Abans que tothom vagi cap a l'Espai Flama, hi haurà el sopar popular a l'església i l'arribada de la Flama del Canigó a la plaça Anselm Clavé.

ull al dit, encara que no lluï joies. Vull taques a la Barceloneta, compartir el cadenat de la bicicleta i quan siguem lluny, cridar i són les nostres. Vull sopars amb espelmes i molt poca llum, i que em deixis sempre demanar les vostres.

de Patum de Berga. Vull somiar amb veu alta i riure agut, parlar del temps present i el viscut. Esculpi de massa amb maleta lleugera. Vull ser la protagonista de les teves cançons, ballar la pista d'aquest i altres mons. Una llarga conga, ser la capçalera.

0: vull sortir a fer un vol i veure gent, i si fa vent que em toqui l'aire. Vull postes de sol i matinades d'Orient, i sincerament crec que no demano gaire. I és que vull agradar-te molt, però si no et puc convèncer, tanmateix brindaré amb cava. Perquè sabem, estimat amic, que una història que no comença és una història que tampoc mai acaba.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Procicat per calor intensa de cara a la onada de calor que començarà demà. Després, precisament, que les previsions indiquessin que el fenomen s'intensificarà demà diumenge i sobretot de cara al dilluns 22 de juny. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una gran part del país es trobi sota temperatures tòrrides durant tot el dia. Els termòmetres podran superar els 40 graus, especialment a les comarques de Ponent i altres punts a l'interior de Catalunya. A la costa central hi ha avís de perill per calor nocturna. Aquest dissabte s'han registrat temperatures molt altes, precisament a la demarcació de Lleida. Precisament un d'aquests efectes de la calor és que també puja el risc d'incendis. Avui s'han controlat 5 incendis. Comencem pel de Querol, a l'Alt Camp, on segueixen fent tasques de refredament amb 9 dotacions. I un altre que també avui han controlat a Ciutat Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir i avui han donat per controlat, com us dèiem, i aquest ha cremat un total d'11 hectàrees. I canviant de terç, es tanca la crisi de l'antivirus, ja que han rebut l'alta els catalans i també els que estaven a Madrid. Les persones en quarantena a Catalunya dels seus domicilis des de fa 14 dies després de l'alta de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on van fer les primeres setmanes de quarantena, han resultat negatives a l'última prova PCR que se'ls va practicar ahir divendres 19 de juny. Per tot això, i d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, aquestes persones deixen de tenir l'obligació de confinar-se al seu domicili i poden fer vida normal sense cap restricció. I obrim plana cultural i anem a Tarragona, on parlem de que el Tour de França i la situació que viu el sector pesquer seran els eixos temàtics de les desvetlles dels ninots d'aquesta nit. Serà una de les activitats tradicionals de les festes de Sant Joan. L'acte organitzat pel Vall de Serrallonga i de Tarragona i Diables Vora Mar servirà per presentar els dos ninots que es cremaran durant la revetlla. Ens n'informes de Tarragona Ràdio, Miguel González.
3: La cercavila tindrà lloc a partir de 11:45 de la nit. Arrencarà des de la plaça del Fòrum i recorrerà diversos carrers de la part alta amb l'acompanyament musical de la xaranga Toma Nota, fins a arribar al Passeig de les Palmeres. Com és habitual, els ninots tindran un marcat caràcter satíric i reivindicatiu. Han creat la figura d'un ciclista del Tour de França per denunciar la inversió de diners públics destinats a aquest esdeveniment esportiu i també un ninot en forma de vaixell per donar suport a les reivindicacions dels pescadors de Tarragona davant les restriccions europees que han reduït els dies de pesca. Marina Molina és la presidenta del Vall d'en Serrallonga.
4: Tenim un ninot que representa un ciclista. Vale, ho relacionem amb el tema de l'avinguda del Tour de França aquí a la ciutat. Ells han fet un vaixell per criticar a totes aquestes directives europees que limiten els dies que els pescadors poden sortir a la mar a feinejar.
3: La jornada es clourà amb una festa al Passeig de les Palmeres.
2: Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies.

0: del primer partit i des de les 8 juguen el segon, també el Roja Arena. El partit ja es troba al temps de descans. Ara mateix està dominant el València Bàsquet per 45-38 després d'un primer parcial amb més de, amb 15 punts de diferència favorable al València, doncs, que ha encarrilat aquesta victòria momentània del conjunt valencià. La sèrie final es traslladarà dilluns al Palau Blaugrana.
1: En waterpolo, l'Horta continuarà primera.
0: Ha aconseguit superar amb èxit el play-out de la permanència al tercer partit. Després d'imposar-se al primer i perdre en el segon, aquesta tarda l'Horta s'ha imposat d'un gol a l'Irunya, 13-12, i serà un any més de primera divisió femenina de waterpolo.
1: I pel que fa al futbol, el Sabadell és de segona.
0: I això que havia de capgirar l'eliminatòria després de la derrota per 1-0 al camp del Zamora, però ahir a la Nova Creu Alta hi va haver gesta i els arlequinats van golejar per 4-0. El Sabadell torna a ser de segona 5 anys després.
1: I cada setmana de ciclisme, i és que Paula Blasi té la volta a tocar.
0: S'ha imposat a la segona etapa i lidera la general de la volta. Blasi té 1 minut i 24 segons d'avantatge respecte a la segona classificada, la francesa Célia Guéry, demà en darrera etapa amb sortida a Mataró i arribada a Barcelona.
1: Avui sí, marxem de ronda. Una ronda en aquest dissabte 20 de juny de 2026 que es limita a un partit. Evidentment, estem ja a final de temporada i s'estan tancant ja totes les competicions, però estem ben pendents del bàsquet de la Lliga CB, d'aquest play-off pel títol, segon partit de la final, el millor de 5. El Barça va sorprendre el València a la pròrroga en un primer partit espectacular i ara intenta aconseguir el 0-2 a la sèrie.
0: Sí, un partit que de moment està dominant el València Bàsquet, està al temps de descans amb el 45-38, però ho dèiem, ha començat molt bé el València Bàsquet amb un parcial de 26-11 més 15 en aquest primer període, però el Barça ha reaccionat al segon, ha retallat distàncies i amb un parcial de 19-27 favorable al conjunt blaugrana, doncs les coses s'han ajustat una miqueta i ara mateix aquests 7 punts de diferència al marcador quan el partit està, com dèiem, al temps de descans amb aquest 45-38.
2: Amb Ignasi Trapero.

0: Vinga, són les 9 i 6 minuts o més de l'enjoc i queden cada cop menys competicions, però encara hi ha coses en joc pel que fa als equips i esportistes de casa nostra. Avui obrim el programa amb waterpolo perquè aquesta tarda estàvem molt pendents de la divisió d'honor femenina, on un equip de casa nostra jugava la permanència, la màxima categoria femenina del waterpolo estatal, i hi ha hagut sort, l'Horta continuarà a divisió d'honor.
1: Sí, ha hagut de necessitar 3 partits per acabar-se adjudicant doncs, aquesta permanència en aquest play-out. El primer partit l'havia guanyat a l'Horta 14-12, al segon l'Irunya s'havia imposat 18-17 i també molt ajustat com al llarg de tota l'eliminatòria. Aquest darrer partit, el tercer, ha acabat guanyant l'Horta de només un gol de diferència, 13-12.
0: Doncs déu-n'hi-do, amb remuntada, amb patiment, però finalment l'Horta que es queda a divisió d'honor femenina, un partit que ha seguit en Jordi Cochran.
2: Victòria de l'Horta per 13-12, una victòria històrica que significa la permanència del conjunt hortenc a la divisió d'honor femenina de waterpolo en un partit que ha sigut, doncs, ha arrencat millor l'Irunya, de fet, però finalment en el tercer període que, amb una demostració de caràcter, de cor i d'orgull, l'Horta que ha aconseguit capgirar el marcador i finalment endur-se aquest triomf per 13-12 que significa la permanència a la divisió d'honor femenina. Sònia García, jugadora basca que està jugant al conjunt hortenc, una de les jugadores més destacades de la temporada. Com valores aquesta permanència?
3: Bueno, ha sido una temporada muy dura. Al final era nuestro primer año en División de Honor, ¿no? La máxima categoría del país, y yo probablemente diría que es una de las mejores ligas del mundo. Por tanto, sabíamos que era un equipo, o sea, una temporada muy complicada porque veníamos de estar muchos años en primera. Al final el año pasado conseguimos el ascenso. Y este año sabíamos que probablemente teníamos que estar luchando hasta el último momento. Y así ha sido.
2: De fet, et anava a preguntar per això, l'exemple d'aquest partit, de la remuntada que heu fet quan pràcticament s'ha posat l'Irunya 4 gols per sobre.
3: Sabíamos que era un partido que tendríamos que marcar mucho ritmo, que nos iba a costar, que íbamos a tener que aguantar hasta la última parte y que se iba a decidir la última parte por decisiones mínimas. De hecho, ya nos pasó a la ida en su casa, que fuimos a penaltis, por tanto la igualdad era máxima, pero sabíamos que con mucha intensidad y mucho ritmo y dando lo mejor de nosotras podríamos obtener la victoria como hemos hecho.
2: Una temporada, no sé com la podries valorar, perquè la temporada passada vau aconseguir aquest ascens i per primera vegada l'Horta jugava a divisió d'honor i ara aconseguir aquesta permanència. No sé com valores aquesta temporada, que segurament molt competida, molt patida, però que el premi val la pena.
3: Sí, la verdad que ha sido muy, muy, muy sacrificada porque los entrenamientos han sido muy duros. Es una temporada que se ha hecho muy larga. Y porque no es lo mismo, el año pasado veníamos de estar disputando partidos igualados prácticamente durante toda la temporada, ¿no? Entonces veías que el esfuerzo tenía su recompensa cada partido, pero aquí, sin embargo, División de Honor ha costado mucho más porque al final sabes que tienes que competir 4 o 5 partidos que son los que están en tu liga y el resto, pues, por tanto, entrenar y ver que no tiene su recompensa, ¿no? Hasta el último momento, pues es un poco duro mentalmente, pero sabíamos que era lo que tocaba y estábamos muy preparados para ello.
2: I et faig l'última pregunta. Dur mentalment, molt competit, però avui ja sí es pot celebrar.
3: Sí, totalmente. Hoy ya lo podemos celebrar por todo lo alto, igual que celebramos el ascenso el año pasado, aquí en casa, con toda nuestra afición, toda nuestra grada, incluso niñas pequeñas que vienen a vernos y animarnos, así que a celebrarlo.
2: Felicitats per la permanència.
3: Gràcies.
2: Les paraules de Sònia García valorant aquesta fita històrica de l'Horta que ha aconseguit la permanència a la divisió d'honor femenina.
0: Felicitat i celebració a Horta per aquesta permanència a la divisió d'honor femenina de waterpolo i felicitat màxima i que encara dura estant de festa, de ressaca i empalmant una altra ressaca amb una altra festa a Sabadell. I és que en futbol el conjunt arlequinat torna a la segona divisió, Anna.
1: Sí, 5 anys després, i això que no ho tenia gens fàcil a Sabadell, perquè havia perdut al camp del Zamora la setmana passada, divendres passat, per la mínima 1-0. El Sabadell necessitava sí o sí guanyar. Si acabava així el partit i també la pròrroga, doncs el Sabadell ja aconseguia l'ascens, però ahir no únicament va guanyar, sinó que va golejar i es va acabar imposant per 4-0 i, per tant, doncs es va viure una festa grossa a la nova Creu Alta i el Sabadell, que torna a ser de segona.
0: Una festa que s'ha prolongat avui doncs amb la visita pels carrers de la ciutat de Sabadell i doncs arribada a l'Ajuntament amb rebuda oficial al Saló de Plens del Consistori Municipal i amb la sortida al balcó dels jugadors. Tot això ho ha seguit també segurament amb ressaca el nostre company de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
4: Sí. Festa gran avui a Sabadell des de l'Ajuntament, on ara mateix s'està duent a terme la recepció oficial a l'equip que acaba d'ascendir, acaba de tornar al futbol professional gràcies al 4-0 d'ahir contra el Zamora. Tot i el marcador, guanyant en tenia prou el Sabadell per ser equip de segona. La cosa va anar bastant més complicada, ja que fins al minut 88 no va arribar al segon. Per tant, requeriria d'una pròrroga amb el momentani 1-0 que havia fet Javi López Pinto al minut 18. Després va ser la bogeria amb el gol d'Eneko Aguilar, amb el tercer de Quadri Liamet, que va tenir també invasió de camp i, per tant, es va aturar el partit quan només li restaven 3 minuts d'afegit i estava ja tot sentenciat, i quan es va reprendre Xavi Moreno va acabar fent el quart. La ciutat està absolutament volcada. A les 7 de la tarda ha sortit la rua des de l'estadi de la Nova Creu Alta, amb milers de persones que han sortit al carrer a celebrar-ho, i ara són a punt de sortir a saludar també des del balcó de la plaça Sant Roc de l'Ajuntament de Sabadell per poder dirigir-se a una afició que torna a ser 5 anys després de futbol professional. L'última vegada no ho va poder celebrar per culpa de la pandèmia, no va haver-hi públic i només va durar un any l'aventura. Aquesta vegada està sent tot molt, però que molt diferent.
0: Doncs una festa a l'Ajuntament que ha tingut moltes veus. Hem intentat resumir-les totes en la veu del tècnic de Ferran Costa i de dos dels jugadors importants d'aquest conjunt arlequinat, Rubén Martínez i Urri.
5: Esteu bé? Tots. I durant un temps us han fet creure que no ho éreu tant. I aquest equip, a base de treball, d'escoltar la lletra de l'himne, de sentir-la i de trencar-se la cara cada partit, i quan vosaltres no ho veieu, perquè els he rebentat a entrenar i els cabrons ho han aguantat. Crec que aquesta temporada, a part de...

0: de tots vosaltres. L'any passat crec que quedava algun espai buit per la plaça, però aquest any us heu superat. Us heu superat, arlequinats. Hem anat per tot Espanya i a cada racó, a cada estadi, dimecres, diumenge, fos el dia que fos, sempre hi havia una arlequinada. Aquest equip, em sembla que l'any que ve a segona divisió us farà disfrutar.
1: I una altra veu en aquesta festa, aquest dissabte, a Sabadell, la de Juan Carlos Lázaro Kaiser, el jugador arlequinat que arribava aquesta temporada, que acaba de ser, o estava a punt de ser, pare, i que doncs, ha celebrat també aquest títol als micròfons de Ràdio Sabadell.
2: Lo mejor de todo es vivir lo que estamos viviendo todos juntos y disfrutarlo al máximo. Voy a Valencia a ver a mi mujer, a mi hijo y próximamente, que no tardará mucho, a mi futura hija. Hoy, en el momento, acabemos aquí en la plaza con toda la gente que se lo merece disfrutar de esto. Yo, cuando acabe, bajaré a casa con mi mujer y mis hijos y bueno, a ver si sale hoy o mañana, pero no tardará mucho. Al final, yo creo que ya por todos, no por mí, sino por la ciudad, el equipo, toda la gente, mirad cómo está todo esto, es algo especial, impresionante y creo que merece la pena estar hasta el final. Siempre que tenía un playoff, les umbles son negros y siempre con Wii, bueno, y el año pasado también, cuando tenía un playoff, les umbles son negros y siempre ascendirse el Sabadell.
1: Doncs celebracions a Sabadell després d'una nit màgica i a la Nova Creu Alta amb aquest 4-0, un 19 de juny de 2026 que quedarà doncs als llibres d'història del conjunt arlequinat i que ens van explicar com tan bé saben fer els nostres companys de Ràdio Sabadell amb en Pau Vitor i l'Adrià Arroyo i la veu de Sergi Garcés.

0: Llançament obert. Pilota per Javi. Prova el xut. Javi! Gol, gol, gol! Javi López Pinto, què acabes de fer? Javi López Pinto s'ha tret una de les seves, l'ha fotut per l'escaire del pal llarg. Impressionant!
1: Pilota per Joel, línia a fons. Treu la centrada, Joel Priego, la busca...
0: Xuta a trencar per fer el segon. Queda un minut i l'ha afegit. La lluita i se la queda Quadri, que se'n va sol, que se'n va sol. Quadri contra el porter. Quadri! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Marca el Sabadell. Sisplau, tothom al seu lloc. On aneu? Que no s'ha acabat! Però marca el Sabadell el 3-0 en el minut 50. Marxa el triplet arbitral. Però què fem? Sisplau, tothom al seu lloc! Que no s'ha acabat! Ai, senyor! Ai, senyor!
1: La lluita a la defensa del Zamora. La vol dormir amb la cuixa. Ara s'equivoquen! Li regalan la pilota a Xavi Moreno. Sol Xavi Moreno. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: del Sabadell. Marca Xavi Moreno la sentència. Marca el Sabadell al quart. Futbol professional. Ara sí, el Sabadell per la porta gran, pel camí difícil, per on ningú no ens espera.

0: Sant Ancian i som, escolteu bé, equip de Sabona, som equip de futbol professional!
1: En joc, el programa de l'esport català.
2: Déu-n'hi-do, pell de gallina. La veu del Sergi Garcés, de l'Adrià Arroyo, del Pau Vitorio, els companys de Ràdio Sabadell, que ahir van viure una nit històrica amb aquest ascens de segona divisió del conjunt arlequinat. 5 anys després tornen a la categoria de plata, tornen al futbol professional, com ens deia el Sergi Garcés. Després del partit, precisament, a la transmissió dels nostres companys de Ràdio Sabadell, escoltàvem també moltes veus. Entre elles, doncs, la del president Pau Morilla Giné, que vol més.
3: Jo estic molt content de que hi ha d'una vegada tota aquesta gent meravellosa de la meva ciutat pugui disfrutar dels que ens mereixen, però mereix no a nivell de nom, sinó a nivell de la feina. Tothom empenyant, tothom creient, els vull donar a tots i els hi dic el mateix que els hi vaig dir quan estàvem tu i jo al centre del camp de Lugo, que els estimo molt i que això només és el començament. Doncs ara, exactament igual que si no haguéssim pujat. Exactament igual que fa 2 anys, quan érem els pitjors de la història. Seguir treballant, els somnis no somien, els somnis es treballen, i aquesta ciutat de treballar en sap molt, i demà a seguir treballant, no sé on anirem, però és que em preocupa molt poc. Nosaltres som el que fem i no el que arribem.
4: Enhorabona, president.
3: A tu, gràcies a tots, una abraçada forta. Honor al Sabadell!
2: Doncs honor a la Sabadell, en una nova creu alta amb 12.000 persones, novament ple, com ja havien fet a les semifinals davant del Real Madrid Castella, i entre tots els aficionats, també l'alcaldessa de la ciutat sabadellenca, la Marta Ferrés, que estava eufòrica també als micròfons de Ràdio Sabadell.
5: Bueno, estic afònica, estem eufòrics, estem encantats, ha sigut brutal, ni un, ni dos, ni tres, quatre, per tant, una passada. Ens han donat una nit màgica aquesta gent. És meravellós el que estem visquent a la ciutat de Sabadell, amb aquest club, amb aquests jugadors, amb els arrequinats i arrequinades, amb aquesta afició. Estem encantats. Gràcies, Centre d'Esport de Sabadell. Gràcies, Sabadell. Gràcies, arrequinats, per aquesta festa, per aquesta lliçó d'esport i perquè estem a segona, que és una passada. Jo crec que és la màgia de l'esport, la màgia d'aquesta afició, la màgia també del futbol, del Centre d'Esport Sabadell. No, una ciutat volcada, que tenim aquesta pàtria de sabadellanquisme i que volem disfrutar, doncs, això, de tenir un altre cop un equip a segona.

0: Vinga, i si ahir i avui, perquè encara durant les celebracions ha estat dies de festa a Sabadell, demà a Badalona volen viure sensacions similars. I és que demà es disputa la gran final, la tornada de la final del play-off d'ascens a segona federació masculina. El Badalona, això sí, no ho tindrà gens fàcil per aconseguir aquest ascens.
1: No, necessitarà un migdia èpic, si vol acabar aconseguint aquest ascens a segona federació, perquè necessita capgirar el 3-0 de l'anada. Va perdre el camp del Compostela per aquest 3-0 i ara el Badalona doncs, necessita capgirar-ho, fer aquests 4 gols per situar-se per davant a l'eliminatòria. Un partit que serà a partir de 2:15 del migdia, es podrà veure en directe a la xarxa i a les televisions locals i a la xarxa Ves.
0: Doncs n'estarem ben pendents d'aquest Badalona Compos. Haurà de remuntar 3-0, com ja li va passar en la ronda anterior davant del Cornellà, que havia perdut 4-1 al partit d'anada. El Badalona ho va fer, va aconseguir el 3-0 i va acabar classificant-se per aquesta gran final. Veurem si demà pot repetir aquest miracle. Com arriba l'equip? Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
2: Bona nit. El Badalona intentarà aquest diumenge capgirar el 3-0 de l'anada al camp del Compostela. Es tracta d'una gesta a la que necessita l'equip de Mikel Esparren, igual que la que va aconseguir fa 15 dies contra el Cornellà quan va aixecar el 4-1 de l'anada. En aquesta ocasió el Badalona no li va l'empat i sí que tothom signaria o bé una pròrroga o bé una tanda de penals. Els escapulats no van fer un bon partit a l'anada, van cometre molts errors davant un equip experimentat que sap perfectament jugar amb les seves armes i que sap aprofitar, com va demostrar l'equip gallec, els errors de l'adversari. El Badalona haurà de pressionar des del primer moment, necessita, si pot ser, marcar quan abans millor, tot i que qualsevol previsió a vegades és inútil, però, com dèiem, l'equip badaloní, això sí, estarà arrompat per els 4.200 espectadors que compliran l'estadi municipal de Badalona en una hora difícil, 1:15, amb moltíssima calor, i és d'esperar doncs, que això sigui un factor a favor de l'equip escapulat, ja que el Compostela és un equip amb jugadors més veterans, podríem dir. Pel que respecta als jugadors, Mikel Esparren recupera a Pol Júnior i Josu, que estaven sancionats i no van poder jugar en el partit d'anada, i, en canvi, Jaume Pinyol, al mitja punta, és dubte per uns problemes al genoll. Per tant, demà, a 1:15, el decisiu Badalona-Compostela s'haurà d'aixecar el 3-0 de l'anada.
0: Doncs no serà una tasca gens fàcil per als de Mikel Esparren. El tècnic de la Badalona, això sí, vol conscienciar els seus jugadors que no han de tenir pressa, que el partit és molt llarg, per intentar aconseguir aquesta remuntada.
3: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
0: Doncs serà 1:15 a través de les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Demà aquest Badalona Compostela, el Badalona que ha de remuntar el 3-0 en contra del partit d'anada. I haurà de remuntar i molt en l'últim quart és el Barça-València.
1: Sí, havíem dit que reaccionava al segon temps abans d'anar al descans. Les diferències eren força notables, però ara sí que el València està apretant amb un parcial ara mateix en aquest tercer quart de 24-12. Està perdent de 23 el Barça ara mateix, 75-52.
0: Doncs se li complica el partit al Barça, que, això sí, recordem, doncs amb la victòria del primer partit del partit de l'altre dia, ha aconseguit, de moment, recuperar el factor pista, o capgirar el factor pista que el tenia en contra davant de la València. Veurem com acaba aquest partit, però, de moment, perdent de 23 punts ara mateix al Barça. Vinga, ens aturem 3 minutets, agafem una miqueta d'aire i afrontem la segona mitja hora de l'enjoc. Fins ara!

0: Ancak.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: El descans. Actualment, el ritme frenètic i esgotador de la majoria de la població, carregada de pressions socials, activitats i obligacions, tant laborals com familiars, afecta negativament el descans i a l'organisme. No assegurar un bon descans empitjora la qualitat de la son i l'estrès, dificulta el guany o la pèrdua de pes en funció de l'objectiu individual, altera l'estat anímic i la secreció de certes hormones com la grelina, augmentant la sensació de gana, debilita el sistema immunitari, dificulta la regulació de la pressió arterial i empitjora la situació en cas de patir certes malalties com la diabetis tipus 2. Per tant, mantenir un descans de qualitat serà de vital importància per a l'organisme. Per reduir el cansament i mantenir el rendiment diari, caldrà millorar el descans afrontant-lo de manera completa. Es recomana evitar el sedentarisme i practicar de forma regular alguna activitat física, mantenir una alimentació equilibrada i saludable i reduir l'estrès, que en el 57% dels casos provoca insomni. Es pot provar d'introduir petites pauses al dia a dia per llegir, fer una migdiada curta, meditar, prendre el sol amb un cafè una infusió de 10-15 minuts o qualsevol activitat que aporti sensació de benestar. També es poden realitzar exercicis de relaxació per reduir els estats ansiosos generalitzats, relaxar la tensió muscular i facilitar la conciliació del son. Una bona tècnica és la relaxació muscular progressiva de Jacobson, que consta de tres parts. La primera és la de tensió i relaxació. Es tracta de tensionar i després relaxar lentament durant uns minuts diferents grups musculars del cos, amb la finalitat de reconèixer la diferència entre els dos estats. D'aquesta manera, es propaga progressivament la relaxació muscular a tot el cos. A la segona fase, cal revisar mentalment els grups musculars comprovant que s'han relaxat al màxim. I finalment, a l'última part, es fan uns minuts de relaxació mental, pensant en una escena agradable i positiva o mantenint la ment en blanc, per tal de relaxar la ment i seguir relaxant la resta del cos. Si et notes cansat, irritat o et costa mantenir el ritme diari, procura seguir una rutina d'higiene de la son i de relaxació abans d'anar a dormir per millorar i assegurar un bon descans.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Vinga, 9:45 de la nit, som els de l'Anjo. Continuem amb la darrera mitja hora del programa. Què fa el Barça de bàsquet, Anna?
1: Doncs malament, perquè incrementa les diferències. Ara mateix està partint de 26-78-52 i ja és el darrer quart al partit.
0: Doncs sembla que la sèrie se situarà amb empat a un abans de venir cap al Palau Blaugrana. Per tant, això garanteix dos partits a Barcelona per veure si el Barça pot acabar de lligar aquest títol de la Lliga ACB. No serà gens fàcil amb aquest Super València. A tot això, qui ha aconseguit de moment allargar la sèrie, i parlem d'hoquei patins, a l'hoquei Lliga masculina, és l'Igualada, que ahir va aconseguir la victòria davant del Liceu.
1: Sí, havia perdut els dos primers partits a Riazor per un contundent 8-2 al mateix marcador. Ahir l'Igualada ja es va retrobar més amb si mateix i va acabar-se emportant la victòria de les Comas, guanyant el Liceu per 5-2. Això fa que forci ja el que serà el quart partit d'aquesta fase final, d'aquesta sèrie final de la final, per aconseguir el títol de l'hoquei Lliga masculina. Serà demà a partir de 9:15 del vespre aquest quart partit, on l'Igualada tornarà a comptar amb el factor pista favorable. Veurem si pot aconseguir, doncs, la victòria. Recordem que les Comas, al partit de Lliga, havia guanyat 4-0 l'Igualada i, per tant, doncs, aquestes dues victòries l'avalen per seguir sumant victòries l'Igualada en el dia de demà.
0: Doncs a veure si poden repetir la victòria d'ahir. Volem saber com arriba l'equip i per això contactem, 9:32 minuts, amb el segon entrenador del conjunt de la noia, és el Joan Travé. Joan, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit, bona nit.
0: 5-2, quina gran victòria, no?
2: La veritat, perquè va ser una gran victòria ahir, venint d'on veníem del cap de setmana passat, que va ser molt dur allà a la Corunya. Doncs una gran victòria i amb un ambient increïble a pavelló.
0: Què ha canviat d'aquests dos primers partits on pràcticament no vam reconèixer l'Igualada amb aquestes golejades del Liceu allà a Galícia, i en canvi ahir, fins i tot amb un 0-1 en contra, però li vau plantar cara i veu ser sobretot superiors a la segona part?
2: Sí, bé l'equip és el mateix, Sí que és veritat que nosaltres a casa ens sent molt forts, a la nostra pista, amb la nostra gent, l'equip sempre guanya un plus, no? I al final el partit també de la Corunya no deixa de ser també un aprenentatge més en el camí, perquè clar, són dues patacades molt fortes i t'has d'aixecar per nassos i ahir ho vam fer-ho.
1: No sé si arribava una miqueta contra pronòstic aquests 2-8-2, aquest resultat que va ser exactament el mateix en el primer i en el segon partit, perquè en el Liceu havíeu aconseguit a la primera volta aconseguir la victòria a casa, a les Comas 4-0, i després empatar a Riazor. Per tant, les diferències no havien estat tan àmplies i, si més no, s'havia decantat tot a favor de l'Igualada aquesta temporada, la fase regular. Per tant, molt diferent el que havíeu viscut a la fase regular que en aquest inici de play-off.
2: Sí, és que són situacions diferents. És igual que aquest any també ho hem vist molt amb la Champions, no? Aquests partits de caixa o faixa, doncs, aquests equips també que tenen una infraestructura potser més preparada que la nostra, que li quan vulguis, i també segurament ells acabaven més tensos, perquè nosaltres veníem d'una eliminatòria duríssima amb el Barça, que ens va desgastar moltíssim i que vam tenir molts pocs dies de recuperació. Doncs això també ens va afectar, però els primers sorpresos amb el resultat vam ser tant l'estaf com sobretot els jugadors. No? Va ser terrible, doncs, el primer partit el del divendres i després l'altre. No? Els primers sorpresos vam ser nosaltres i volíem revertir la situació. L'empat va ser un gran empat perquè ens va costar moltíssim també la Lliga.
1: Clar, perquè sorprèn això, no?, que en dos dies us facin 16 gols, quan, per exemple, Arnau Martínez era un dels porters almenys golejat de la fase regular amb 54 dianes, que de fet ahir li parava un penal a Toni Pérez. Com heu revertit aquesta situació? Perquè és molt difícil aturar a un Liceu quan va directe d'aquesta manera tan vertical a porteria, i més tenint en compte que en dos partits us havia fet 8 gols, que suposo que això pesa mentalment, i en canvi, doncs, aquest canvi de xip ja directament aquí a les Comas.
2: Sí, doncs la veritat és que tots els de l'estat hem intentat aportar una mica el nostre granet de sorra per intentar aixecar els jugadors, perquè els jugadors estaven tocats. Llavors hem fet molt treball de grup, molt treball motivacional. També tenim la Laura Vicente, que ens ajuda molt amb el tema de psicologia esportiva I bé, tothom a l'estafa ha portat una mica i hem fet molt grup i hem fet molta pinya aquests dies previs, a part del treball tàctic que també ho fem. I bé, estem contents perquè l'equip va tornar a ser el que ens té acostumats.
1: No sé si ara confieu plenament en què és possible, veient la situació, una miqueta ja ubicat doncs, aquest Igualada en aquesta final, i a més en el fet que podeu jugar a casa, les Comas novament, i que les coses us han anat bé. Ara una miqueta els precedents us van i us juguen a favor.
2: Bé, diria que a favor tampoc, però... Ara, com que
1: més que res pel 4-0 de la primera volta de la Lliga, que veu aconseguir les Comas guanyar, aquesta ocasió ahir també, ho deia una miqueta per això, eh?
2: Sí. Que passa que també, igual que nosaltres no som el mateix aquí, el seu tampoc no és el mateix aquí, perquè bé, la temporada sempre són fases, nosaltres també hem perdut no tenim el Roger, i són partits diferents, però... La gent ens obliga, perquè anem pel carrer, ens trobem la gent i que guanyareu, ja els tenim. La gent, com que ens obliga, no? Vull dir, la gent s'ho creu i això ens ho transmet a nosaltres i després també ens ho creiem. I el diumenge hem de sortir per totes per intentar guanyar el partit i forçar aquest últim partit de la Corunya, no? Però... i està a les nostres mans.
0: És bona senyal que doncs, la gent us obligui en certa manera, perquè això vol dir que la gent ja se sent o sent que l'Igualada en aquests últims anys, amb les victòries de la Europe Cup, ara plantant a la final de la Lliga, l'Igualada torna a estar doncs, en disposició de plantar-li cara a qualsevol equip, com a mínim aquí a nivell estatal.
2: Sí, això és una cosa que hem anat aconseguint aquests últims anys, de poder competir amb tothom, no? I ara segur que té una plantilla espectacular, amb jugadors de primer nivell, i clar, el poder competir amb aquests equips, i ara, ja, com us deia abans, veníem de jugar contra el Barça, que també té una plantilla increïble, i la gent doncs, ve al pavelló, gaudeix, i són capaços de guanyar qualsevol. El que passa és que, clar, això costa moltíssim, i ens desgasta, i has d'estar doncs, buscant mil estratègies i traiem el rendiment d'on podem. Però bé, estem contents perquè la veritat és que està sent una temporada increïble.
0: I demà quin partit espereu? Una mica com el d'ahir? O el Liceo una mica més dolgut us ho posarà encara més difícil?
2: A veure, coneixent el seu entrenador, el Copa... és com molt estratega i cada partit fa coses diferents i ens té com molt ben estudiats. Llavors, així com altres entrenadors són una mica més previsibles, ell no saps mai una mica el que farà i a veure que se n'empascarà alguna de, no sé, o farà un plantejament més conservador perquè ens tenen més respecte, potser també venien de l'últim partit i es pensaven que això ho tenien fet i ho tenien coll avall. I ens farà una pressió asfixiant, però que entenc que ells també comencen a estar desgastats igual que nosaltres. Llavors, crec que hi haurà cert respecte per les dues parts. I com jo dic sempre, aquí el primer que s'avança és molt important. Això va ser clau que, tot i que ells s'avancessin, nosaltres després vam poder reaccionar, perquè aquests partits també el primer que s'avança és important.
0: I el factor Las Comas, no? Suposo que això també pot ser decisiu.
2: Sí, no, el factor Las Comas és molt decisiu perquè nosaltres, ja et dic, som molt més forts. Amb l'ambient que hi havia al pavelló, a mi em va recordar aquell ambient dels anys aquells, no?, que moltes vegades hi troba gent. Això sembla... torna a semblar Las Comas d'aquells anys, no? I això és de les coses que més il·lusió em fa quan m'ho diuen, no? Que molta gent ja torni a tindre com a mica aquell sentiment d'aquelles grans nits dels anys 90.
0: No? Home, aquelles 6 Copes d'Europa, les Lligues, en fi. A veure si es repeteix, o com a mínim, de moment, demà allarguem la sèrie. Després
2: tant,
0: ja veurem, no?
2: Anar donant guerra i... sí.
0: Molt bé. Doncs Joan Través, segon entrenador de l'Igualada, moltíssima sort demà i esperem estar parlant d'aquí uns dies, parlant ja d'un cinquè partit a Terres Gallegues i per què no un Igualada campió de Lliga.
2: Tant de bo, tant de bo. Moltes gràcies a vosaltres.
3: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc.
0: 9 i 40 minuts, no deixem l'hoquei patins, perquè a aquesta hora el Vila-sana està celebrant la Lliga, la Copa, el doblet, ho ha fet amb una rua i ara mateix amb un sopar de celebració on també hi haurà un homenatge a Maria Porta, la jugadora que ho deixa després de moltes temporades. Precisament ha estat una de les protagonistes d'aquesta rua que han seguit els companys de la Lleida Televisió, deia això la Maria Porta.
4: Sí, bueno, sí, al final sí, és molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Bueno, la veritat és que aquests dies està sent, com he dit, una muntanya russa d'emocions perquè, bueno, s'han ajuntat moltes coses, s'ha ajuntat, doncs, Copa de la Reina, Champions i després també el fet de dir que plegava, que ho deixava, que penjava els patins. Bueno, ha estat sent una muntanya russa d'emocions, però al final guanyar i estar al costat de les meves companyes també m'ha ajudat doncs, a portar-ho bé i al final doncs, feliç, molt feliç, per tancar aquesta etapa tan bonica doncs, amb un títol i el de la Lliga, que és un títol que em faltava.
0: Ben feliç també el president del Vila-sana, Ramon Porta, que ha volgut posar doncs, incidència, ha volgut destacar també el paper de la base del Vila-sana.
5: No és casualitat, és una realitat. És una realitat. Fa 5 anys vam empezar un projecte amb el Lluís i, escolta, l'estem tirant en van. Hi ha coses que surten bé, hi ha coses que no surten malament, però el millor que ens pot passar és equivocar-nos per poder rectificar. Però ja veig que anem rectificant, però anem pujant al balcó de l'Ajuntament. I aquesta vegada hem pujat amb molta base, que és molt important. I nosaltres hem de fer honor al FEM 17, que va guanyar el campionat d'Espanya, el FEM 15, que va ser campiona de Catalunya, i el FEM 13, que va ser campiones de Catalunya i campiones d'Espanya. Ostres, això ens dona peu al projecte que estàvem fent, que nosaltres aquest any fem molts canvis i, evidentment, que hi ha gent que li agradi i gent que no li agradi, però ara la nostra obligació és obrir les portes perquè la gent jove, aquestes de 16 i 17 anys, que pugen, cada setmana 5 o 6 nenes entrenaran amb el primer equip per a veure si algú arriba dalt de tot. És la nostra feina. Ara vos fotrem una bona cassola i després uns cans calibres per poder disfrutar.
0: Doncs hi haurà festa grossa avui a Vila-sana. Qui també ha volgut posar en valor els èxits del conjunt lleidatà és el president de la Diputació de Lleida, Joan Talà.
6: La visibilitat és important, o sigui, poder explicar que portin el nom de les Terres de Lleida arreu del món, com fa Vila-sana, és important. Però jo valoraria més aquesta aposta que vam tenir des de Diputació de fer un pla esportiu en què es premiava l'esport femení, sobretot, però també l'esport inclusiu, es premiava també l'esport de base. I Vila-sana una mica ho recull tot, no? Aquesta capacitat de fer un esport de base, perquè a banda de l'equip que veiem tots aquí, hi ha tot d'equips més petits, de xavalets i xavaletes joves que estan aprenent, estan aprenent a jugar a hoquei, i després, evident, com una altra manera, portar l'esport femení fins a aquest nivell. El Barça ha ajudat moltíssim a fer que l'esport femení sigui referent, però el Vila-sana, les Terres de Lleida, sens dubte ha sigut una de les claus que ara moltes nenes tinguin ganes de fer esport, de hockey o altres esports, i que també tinguin aquesta oportunitat.
3: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
0: Vinga, i parlem també de futbol sala, i és que demà al migdia, tornada de la gran final per l'ascens a primera femenina.
1: Sí, tenim a Linyola, que és l'únic representant que ens quedava ja en aquesta lluita per aconseguir aquest ascens. No li van anar massa bé les coses perquè va perdre el seu camp per 1-4 davant de l'Estrela en gallec, i ara necessita desplaçar-se a la pista de l'Estrela doncs, per capgirar aquesta eliminatòria. Com diem, no serà gens fàcil, i a més, doncs, amb aquest resultat en contra, jugant en pista contrària, un partit que serà demà a les 12 del migdia, aquest duel a Galícia, a la pista de l'Estrela.
0: Així ho veuen el tècnic del Linyola, el Xavi Alís, i la capitana Montse Carles.
7: Satisfet de com ha anat la temporada, satisfet del gran rendiment que han donat les nostres jugadores, satisfet de la gran temporada que han fet, d'aquesta primera fase del play-off, d'aquest segon partit, perquè la primera part era per marxar per davant el marcador, satisfet de la junta directiva del club, que és molt important dir-ho, per com han apostat per nosaltres, de l'afició i de tothom que avui aquí al pavelló feia goig, i això és el que hem de mantindre i el que hem de cuidar. La tornada al final és un partit, sí que és veritat que anem 1-4 i treballarem la setmana per intentar donar-li la volta al marcador. Anirem a per totes.
8: Però amb el cap molt alt de tot el que hem aconseguit i fins on hem arribat. I encara no ens donem per vençuda, ens queda Galícia. Donem moltes gràcies a l'afició, ens ha fet suport durant tota la temporada, i omplir el pavelló i viure aquests partits és un orgull com a jugadora i vilatana d'aquest poble.
0: Vinga, 9 i 45 minuts i en ciclisme. A Volta a Catalunya femenina, Paula Blasi, que la té a tocar.
1: Sí, perquè avui a la segona etapa d'aquesta Volta a Catalunya, que es disputa en 3 etapes, doncs de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, ha acabat en primera posició, Paula Blasi. És primera en segona posició amb 1 minut i 24 segons d'avantatge respecte a la segona classificada, que és la francesa Cèlia Guéry.
0: Doncs Paula Blasi, només a arribar, els companys d'Esport 3 mostrava la seva satisfacció per aquesta victòria que la deixa molt a prop de guanyar la Volta a Catalunya.
9: Jo venia molt nerviosa i realment jo et diria que és una de les carreres més difícils que he tingut. Aquest port no era tan dur com Tourmalet o Angliru, llavors ha sigut molt tàctic i el meu equip ha fet un treball excel·lent, però m'he quedat sola molt d'hora i era un grup encara molt gran i picava molt al vent, llavors l'he hagut d'intentar moltes vegades fins que m'he pogut anar. Avui és una de les primeres vegades que realment me n'adono que ciclisme no només són cames, avui he hagut de jugar molt mentalment perquè quan quedaven 10 a meta veia que ningú tirava, s'han escapat dos i tothom donava, ell per la ràdio, m'estan dejando la torta a mi, i clar, hi havia un punt que dic, jo no tiraré a 20 dies, saps? I bueno, he hagut de jugar una mica amb el camp molt fred, però bueno, confiava en les meves cames i bueno, ho he intentat fins al final.
0: Paula Blasi, líder, i cinquena, Mireia Benito, que deia això.
10: A veure, ara estic molt rebentada, m'ha matat pujar així tant de cop, no anar apretant, i sí que bueno, estic superorgullosa de la feina que han fet les meves companyes, crec que com a equip hem estat impecables, i bé, doncs al final ho hem donat tot, no? Jo tinc rampes fins a les pestanyes, o sigui que això vol dir que avui no hi havia més, i per tant, doncs contenta d'haver-ho pogut donar tot i molt feliç de sentir també els ànims a la carretera. Quan ha arrencat la Paula aquesta última vegada ja he vist que tenia moltes rampes, de fet he hagut de parar pràcticament per intentar recuperar, així que bueno, em quedo realment amb aquesta espineta, vinc de molta càrrega de competició i espero, doncs, un cop poder assimilar tot això, doncs poder recuperar una mica més les sensacions.
0: Doncs aquesta Volta a Catalunya que acabarà demà amb la tercera i última etapa arribarà a Barcelona i sortirà de Mataró, Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
11: Després de les dues primeres etapes, la Volta Ciclista Catalunya femenina encara a la recta final i ho farà amb el Maresme de nou com a protagonista. Mataró pren el relleu a Santa Susanna com a seu i aquest diumenge acull la tercera i definitiva etapa. Un escenari ideal per veure sortir un pilot que encapçala la catalana Paula Blasi després d'haver signat una brillant actuació en la segona jornada de la competició. Un desenllaç que es començarà a dibuixar des de la sortida que acollirà la capital del Maresme quan faltin 5 minuts per arribar a les 11 del matí. El camí de la geganta ja es prepara per tornar a viure de prop el millor espectacle ciclista nacional i internacional femení per primera vegada a la història. Des de l'organització, ja divendres admetien que esperen una gran afluència de públic. Escoltem Rubén Peris, director general de la Volta Ciclista a Catalunya.
12: La veritat és que estem molt contents. L'anem consolidant mica en mica, sense anar de pressa, pas a pas, però sí, va guanyant molt de prestigi i de ben segur, després quan arribem aquí, estarà a rebentar, com estarà a rebentar el diumenge a Mataró la sortida, segur.
11: Un escenari que aquest any ja ha vist sortir la prova masculina. De fet, en aquesta ocasió es tornarà a repetir un recorregut especial amb motiu de la commemoració del centenari de l'esport ciclista Mataró, un traçat que passarà pel costat del velòdrom.

0: El reportatge en joc.
1: A Catalunya, les maratons viuen un moment crític. Actualment, només en sobreviuen dues, la de Barcelona i la de l'Escala. Aquest és un reportatge d'Ivan García, de Ràdio L'Escala.
2: Perfecte.
3: L'Escala i Barcelona, Barcelona i l'Escala són els dos únics punts on els maratonians catalans poden córrer una marató d'asfalt a casa nostra. No n'hi ha més. Marc Gispert, maratonià.
4: I hem de fomentar una miqueta l'esport. El que no pot ser és que tinguem dues maratons aquí a Catalunya, aquesta i la de Barcelona, i que no hi hagin més ajuntaments, més viles que promocionin aquest tipus de distàncies. Bé, ens hem d'esmarar una miqueta.
3: L'última ciutat en baixar d'aquest tren ha estat Lleida.
4: Fins ara hi havia la de Lleida, que la van eliminar l'any passat també, per falta d'ajudes del consistori. Animem una miqueta, ara que hi ha hagut el boom aquest del running i que tota la gent vol fer esport, hem de fomentar la salut, sempre amb hàbits saludables, hem de vigilar de fer les coses amb cap, amb seny, amb un entrenador i ben planificades, però sempre va molt bé que la gent s'animi a córrer, que faci esport i que no facin d'altres coses.
3: Com que l'oferta s'ha reduït a només dues curses, corredors com Cristian Caballero, que ja acumula 9 maratons a les cames, es veuen obligats a marxar fora de Catalunya per competir.
5: Jo, per exemple, personalment, quan busco maratons i curses de llarga distància, sempre haig de sortir d'aquí de Catalunya i buscar coses fora.
3: A l'Escala, Ajuntament i Àrea d'Esports mantenen una aposta ferma per aquest esdeveniment, tot i que bloquegi el poble durant 5 o 6 hores. Ho explica Poran Minic, regidor d'Esports.
6: L'àrea d'esports, juntament amb el govern municipal, creu fermament en aquesta marató. Es torna a demostrar una vegada més amb l'èxit que ha tingut, no només amb la marató, sinó amb la mitja, amb la de 10, amb les curses infantils, amb la de 5 del dissabte.
3: Malgrat les complicacions logístiques, cites com la d'Empúries són la porta d'entrada ideal per a molts corredors i corredores que s'estrenen a la distància reina. El terrassenc Marc Otero, de 51 anys, és l'actual campió de la Marató d'Empúries.
7: Hi ha molta gent que debuta en aquestes maratons més casolanes, més petites. Aquí sents més la gent com t'anima. I com que passes dos o tres cops per diversos llocs que repeteixes el pas, doncs la veritat que la gent és molt propera. Les maratons internacionals grosses, a vegades sents, a vegades no, però que és molt propera, la gent allà al passeig, a la plaça, al costat del mercat, han animat molt això, és una marató que la gent anima molt.
3: A diferència de la massificació de Barcelona, a l'Escala es respira història. Abans de començar a córrer, els participants trepitgen el jaciment d'Empúries. Corre a vora les ruïnes gregues i romanes i amb unes vistes envejables del litoral escalenc són un valor afegit.
7: És una alternativa a altres maratons més grosses, perquè la veritat que tant ahir al capvespre com aquest matí veure això és preciós. No només és mirar el crono, sinó també una miqueta el paisatge. I tots els que caminen avui seran herois, o sigui que enhorabona a tots.
3: Però a l'asfalt clàssic li ha sortit una competència ferotge, les curses de muntanya. Ho analitza Anna Codina, actual campiona de la Marató d'Empúries.
8: Jo suposo que en muntanya està agafant molta tirada, perquè ara mateix pots fer moltes maratons de muntanya per aquí a prop, per aquí a Catalunya almenys, però és veritat que les maratons d'asfalt només ara mateix et trobes amb la Marató de Barcelona o aquesta, i si no t'has d'anar, doncs això, no? Pues a Sevilla, València, tot això. Però és una llàstima, perquè la veritat és que estaria bé que s'animessin més per aquí.
3: Una pèrdua que també lamenta Mamen del Castillo, segona a la Marató d'Empúries d'aquest any.
9: Sí, la veritat és que de mitja marató sí que hi ha moltes, però marató no hi ha només aquestes dues i aniria bé que hi haguessin més, la veritat. Un par més, pues sí, aniria molt bé.
3: Davant d'aquest panorama, tant el veterà Marc Otero com el jove Cristian Caballero animen a l'organització a no llançar la tovallola i a mantenir viva la cita d'Empúries. Tot i així, Caballero adverteix als esportistes que cal respectar i preparar molt bé un repte majúscul com són els 42 quilòmetres.
7: També enhorabona a l'organització, perquè els animo a que no es cansin, que segueixin treballant, i per poc que pugui, per l'any que ve hi tornarem.
5: A mi personalment m'agrada la llarga distància. Aquí, com dius, a Catalunya només tenim aquesta de Girona i la de Barcelona, i és una bona manera al final de fomentar l'esport, perquè encara que estigui la marató, per una persona que no estigui tan preparada, també tenim la de 21 quilòmetres i la de 2 quilòmetres, que jo crec que és una bona opció en cas de no haver preparat una marató, perquè crec que la marató s'ha de preparar bé, no és cap tonteria.
3: El futur de la distància reina a Catalunya és incert, però una cosa és segura. Mentre hi hagi maratons, hi haurà llebres a l'asfalt. Marc Gispert.
4: Llebre del grup de corredors.cat, sempre fent, ajudant a aconseguir els temps a tots els atletes de per aquí a Catalunya, que estem amb llebres en diverses curses de per aquí. I bueno, un altre any a la Marató de l'Empúries l'Escala, que és la més antiga de Catalunya. I la veritat que bueno, hem de fer consciència entre tots els atletes catalans. Som el país que tenim la federació amb més llicències d'Espanya en quant a esport, Catalunya. I hem de fomentar una miqueta l'esport. El que no pot ser és que tinguem dues maratons aquí a Catalunya, aquesta i la de Barcelona, i que no hi hagin més ajuntaments, més viles que promocionin aquest tipus de distàncies.
3: A Catalunya l'asfalt es resisteix a morir. Sens dubte que seria una mala notícia que això passés. I una pregunta, estem més a prop de quedar-nos amb només una marató d'asfalt o de veure'n néixer una tercera?
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
1: Vinga, un minutet per acabar el programa. Acaba el partit a València, Anna.
2: Sí, i malament pel Barça, perquè ha acabat perdent de 27 punts, 102 a 75. El València s'ha imposat en 3 dels 4 períodes i en 2 de 15 punts. Déu-n'hi-do la derrota del Barça d'aquest menys 27. No. El proper partit doncs serà al Palau Blaugrana dimarts.
1: Doncs dilluns a les 8. Dilluns a les 8 el tercer partit. Hi haurà mínim dos partits al Palau Blaugrana, dilluns i dimecres. Anna, gràcies, bona nit i fins demà.
2: Bona nit, fins demà.
1: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Pere Vives al control de so i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte. Fins demà.
0: En Joc, el programa de l'Esport Català.
3: La xarxa de comunicació local.
0: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona. Barcelona és molt més punca. Diputació de Barcelona.
10: Orgull de L, orgull de G.
11: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
10: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
13: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
14: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
15: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Per demà, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla PROCICAT per la calor intensa, precisament perquè demà hi haurà aquesta onada de calor. Després de que les previsions indiquin que el fenomen s'intensificarà aquest diumenge i sobretot de cara al dilluns 22 de juny. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que gran part del país es trobi sota temperatures tòrrides durant tot el dia. Els termòmetres podran superar els 40 graus, especialment a les comarques de Ponent i altres punts de l'interior de Catalunya. A la costa central hi ha avís de perill per calor nocturna. Aquest dissabte s'han registrat temperatures molt altes a la demarcació de Lleida. Ja es tanca l'episodi de la crisi de l'antivirus. Avui han rebut l'alta tant els catalans com també els que estaven a Madrid. Les persones en quarantena han resultat negatives a l'última PCR que se'ls va practicar ahir divendres 19 de juny. Per tot això, i d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, aquestes persones deixen de tenir l'obligació de confinar-se al seu domicili i poden tornar a fer vida normal sense cap restricció. I parlem del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha transmès avui la seva solidaritat a Begoña Gómez, l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després que el jutge Juan Carlos Peinado hagi dictat l'obertura del judici oral contra ella. L'autor s'ha fet públic que determina mesures cautelars contra Gómez, retirant-li el passaport, obligant-la a presentar-se als jutjats cada dues setmanes i prohibint-li sortir del territori espanyol. I canviem de terç i parlem de successos, ja que el jurat popular ha declarat culpables els dos principals acusats, pare i fill, del crim d'un bar del carrer Beethoven de Mollerussa. Va morir un home de 35 anys per una ganivetada en el marc d'una baralla entre clans l'any 2022. Sobre la víctima, el jurat popular considera que un dels acusats, el fill, culpable d'un delicte per homicidi, mentre que el pare el considera culpable per temptativa d'homicidi. I encara en plana de successos, una vintena de persones han estat detingudes per tràfic de drogues durant les primeres dues nits de Love Sonar a Barcelona i més de 80 denunciades per tinença de substàncies estupefaents. Tal com ha avançat BTV i han confirmat fonts policials a l'ACN, 10 persones van resultar detingudes la nit de divendres a dissabte per delictes contra la salut pública. Precisament en cultura, el Sonar ha tancat amb assistència de 150.000 espectadors, una 33a edició marcada pel canvi de direcció de la mà de François Jussic i d'ubicació amb un desplaçament al recinte de Fira Gran Via. I en esports, el Barça cau a València, el Barça de bàsquet, en el segon partit de la final de la Lliga ACB. Demà serà el torn a Palau i han perdut per 102 a 75 i van 1-1 al general. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Última parada ja en aquest seguit d'especials que ICAT us està oferint des del Sonar 2026, i ara és el torn d'una sessió a quatre mans, cara a cara, o com es diu en els àmbits de l'electrònica, B2B o back to back. Per una banda tenim el productor i DJ alemany Malugi, i sabeu com se'l coneix al circuit de DJs? Doncs com l'home més feliç de la música de ball, això és literal. I és que hi ha ingredients de pop a la música de Malugi, però també molta contundència. Ja ho veureu, tot i que el que escoltareu en els pròxims minuts no és responsabilitat seva exclusivament, perquè durant una hora compartirà cabina amb Ben Wall, un productor dels Països Baixos també molt curós estilísticament i amb molta energia. Ho podrem comprovar de seguida, perquè tot seguit a ICAT, des del Sonar 2026, Malugi i Ben Wall.

shit.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Moltes gràcies.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
3: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
2: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un lot frontal. L'itinerari serà sorpresa.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Say Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Thimafung amb Wampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'escola de futbol del Ripollès mantindrà viva la flama del futbol 7 a Ripoll després de la marxa del trofeu Cabina a Can de Bànol i organitzarà la primera edició del trofeu Ripollès. Gerard Muñoz, membre de l'organització de l'escola de futbol del Ripollès, explica que enguany no s'ha pogut arribar a un acord per renovar la col·laboració amb el bar Cabina, que donava nom a la competició, i han decidit crear el seu propi torneig. Això deia Muñoz.
2: Un torneig, cal recordar, que des del 2017 és de l'escola de futbol del Ripollès i s'organitza a Ripoll. Arrel d'això, i que no es sponsoritzen, ells creen el seu propi torneig i el porten, bueno, al municipi de Can de Bànol. Però bàsicament el trofeu Ripollès és el trofeu que hi ha hagut tots els anys a Ripoll, l'únic que canvia de nom, òbviament perquè no tenim el sponsor del naming, i també canvia d'organitzadors. Som una organització nova on hem entrat amb idees noves i volem millorar el torneig que s'estava fent en antigues edicions.
1: El trofeu Ripollès començarà la segona setmana de juliol i les finals es jugaran el dia 31, l'últim divendres del mes. Pol Fot, també de l'organització, vol que els dos tornejos siguin compatibles.
3: Des de l'escola de futbol de Ripollès sempre hem dit i sempre treballarem per poder compaginar, doncs, els màxims tornejos possibles de la comarca. És cert que ha coincidit molt i que es veia venir que també els dos trofeus de Ripoll i de Can de Bànol, doncs, coincidirien més o menys per les mateixes dates. És cert que també des de l'escola intentem compaginar aquests dos trofeus i que per tema d'horari sí que és molt semblant, però des de la nostra organització, des del trofeu Ripollès, volem que tots els equips que vulguin puguin jugar els màxims tornejos possibles.
1: Hi haurà partits a les 8, 9 i 10 de la nit, però fins que no facin el sorteig amb tots els equips confirmats, no podran definir el format de la competició. La idea és que hi hagi una desena d'equips a la categoria reina, la sènior. El premi per endur-se el trofeu en aquesta categoria serà de 1.500 euros, mentre que el segon classificat tindrà la inscripció gratuïta per l'any vinent i el tercer un lot de productes. El premi és 500 euros més alt que el Cabina i també destaca que les inscripcions són més barates, uns 270 euros. El trofeu tindrà tres categories més, veterans, júnior i femení, que serà la principal novetat. Les inscripcions aniran dels 250 euros de les dues primeres als 200 de la femenina. També tindran premis com un sopar de campions pels vencedors del trofeu de veterans i el femení, un lot de productes pel segon classificat de veterans i entrades per un partit de primera divisió pels guanyadors del júnior. A més, es donaran premis al millor jugador del torneig, al màxim golejador i al porter menys golejat de cadascuna de les categories. El trofeu Ripollès gravarà tots els partits a través de Veo i oferirà resultats en directe i estadístiques a través d'una altra aplicació. El públic assistent també es podrà endur paneres per assistir al torneig i votant pels MVP. A banda, el trofeu disposarà de fotògraf a la fase final.
0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Si els terminis es compleixen, les obres de la desitjada segona fase de la carretera de Sant Joan a Camprodon començaran el pròxim 15 de setembre. L'objectiu de l'Ajuntament és licitar-la entre aquest mes de juny i el juliol, segons va explicar l'alcalde Xavier Guitart de Tots per Camprodon PSC al ple extraordinari de dijous, en què es va donar llum verda al projecte per unanimitat. El cost de l'actuació és de 670.000 euros, dels quals 400.000 són finançats pel PUOSC i la resta per fons propis. Aquesta segona fase de les obres d'un dels principals accessos del municipi, que havia de començar a finals de 2025, anirà del trencant del carrer Pau Claris al costat de Can Xicoi, fins a la rotonda de l'entrada de la vila, en què hi ha l'oficina de turisme de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon. L'alcalde explicava en què consistiria.
4: Calcar el que ja s'ha fet en primera fase, que és aquestes voreres molt més amples, amb aquest cinturó verd amb arbres al costat, mirant direcció Ajuntament, costat esquerre, i fer les voreres i un carrer totalment recte. Per tant, la de l'esquerra creix molt, la de la dreta es manté bastant similar al que ja és, i es redueix el carril a 5,50.
1: Aquest últim punt és per reduir la velocitat dels cotxes de manera important. Tot i votar-hi a favor per ser una obra clau, Xavier Juncà, de més Camprodon Esquerra Republicana, en lamentava l'endarreriment. S'havia produït, sobretot, per les esmenes introduïdes per la Diputació de Girona, que va acabar validant-ho. Juncà tenia un dubte principal.
5: Algun dia algú ens explicarà per què s'ha fet com s'ha fet. És un tema estètic, suposo, no s'acaba d'entendre massa, almenys com a vilatà o com a ciutadà, en el sentit de que s'ha fet molta bodera en una banda i poca en l'altra. Costa una mica d'entendre. A més, a la banda que s'ha fet molta bodera, ja hi ha una sèrie de cases que estan endarrerides. Me'n deixo el taller Morer, el cos Magrat, tota aquella zona. Llavors, costa una mica d'entendre, està com descompensat. Suposo que quan estigui acabat potser es veurà més bé i evidentment, criteris tècnics, no hi entenem res i suposo que té un per què.
1: La primera fase, que va tenir un cost aproximat de 280.000 euros finançats pel Pla de Sostenibilitat Turística del Consell Comarcal de Fons Europeus, anava del carrer Josep Morer fins al trencant de Pau Claris i es va acabar el maig de l'any passat. El ple també va servir perquè Mar Moret, de Tots per Camprodon PSC, prengués l'acte de regidora en substitució de Maria Guillaumes.

Ahora, pensando en ti, caminando.

blanca. Ay, que venga la mañana. Ay, que venga otra.

0: us ha parlat Josep Martín. Ha estat un plaer. Fins una altra.
1: Escoltes i cal.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda... A

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.